El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: líder.
1: ICAT Weekend.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors. Dos presentadors. Dues hores de programa. Dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Alexa, què són en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialifab. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

UEFA, però non sono...

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: José. Portam da clau e com um labubu.
1: Labubu.

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

a la vegada, i a la vegada tinc que estar amb una mica de respecte. Les coses normalment no les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja.
0: Ah.
1: Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó.
0: Ah, bé, bé.
1: Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573 i ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí d'en Manel, una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, Mercè. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-hi el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tabella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tabella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny.
0: Va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força i un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens. Atrapeu-me, si podeu.
0: El nen va anar, un rere l'altre, agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira!
6: és una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta, i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes, i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
6: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
6: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
3: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
3: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tavella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
7: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
8: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
9: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata, que té molt mal geni i no para de rondinar.
8: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
9: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
8: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esbrat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, Un avi comenta: "Ha fet un bon arruixó", va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia i ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més em rodolí,
0: exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: veiem publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert, per posar el punt final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a...
2: l'Ara de Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit a la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit, aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt i molt remota.
0: Escoltem Les cinc àguiles blanques, narrat pel nostre company Francesc Torres.

Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàlida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mérida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.

0: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
1: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
0: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
1: Exacte. Mm.
0: Un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
1: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
0: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
1: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, una mica de paciència.
0: Vale, vale, doncs vinga, va, no perdem més temps. Vinga, anem-hi.
2: Cabra vivia en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia set bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
3: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu al llop.
4: Sí, sí mama, no et preocupis,
2: deien les set alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
3: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
2: Bele, la filla gran, va preguntar:
5: ai, mama, quina por. Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
3: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
2: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les set cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
6: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare.
2: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
5: No t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
2: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les set cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
6: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir-li la veu.
0: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
2: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
7: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
2: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. era veritat o no, es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
5: «Mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures».
2: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
5: «No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra».
2: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
6: «Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei».
2: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
7: «Filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida».
5: «Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem».
2: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
7: «Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes».
2: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulú, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulú es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulú va reconèixer la veu de la mare i va dir:
5: «Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat!»
2: Mama cabra va treure Bulú del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra! Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulú, a l'encalç del criminal. No tardaran gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
3: «Mira, Bulú, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Vés corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina».
2: Quan Bulú va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
3: «Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida».
2: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
6: «Quina set que tinc!»
2: va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per beure, però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
1: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. Una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
0: Ah, esclar.
1: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
0: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots els casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció a les persones grans. És molt maco,
1: sí, tant,
0: això.
1: I tant.
0: Molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
1: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
0: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
1: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: Ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonja. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara, ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
2: I tant, mira, és una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé, ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
2: Doncs sí, sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, tornarem la propera setmana carregats de nous contes i us diem adéu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.

En Neil Island, Joey Dolan, qui no recorda cançons com aquesta, o aquella Lady in Blue, o Crazy Love, d'Estats Units, el 1968, Fes de mi una illa. Ah. Sempre per començar una cançó d'aquelles que ja possiblement tu havies perdut del teu horitzó, de la teva perspectiva musical. Cançons sempre d'inici perquè diuen que el que bé comença, millor acaba, i això és el que volem, el que pretenem. Començar bé i acabar encara millor les dues hores als 120 minuts del nostre Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Cordials salutacions des de Canal 20 Ràdio, des del Bressol del Penedès, de Joan Enric Vidal. Des d'aquí i per tot el món, amb freqüències per tot Catalunya i Andorra, però per tot el món, des de les aplicacions tècniques i tecnològiques, que no anem a enumerar una per una, perquè si no ens passarien dues hores volant. Salutacions de l'equip de la ràdio, i també fent l'extensiva a les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana inclouen les dues hores del nostre Para que no m'olvides, tres dècades en antena. Quart de segle llarg d'emissió, de remember, de records. T'agrada recordar, ets en bona sintonia, ets el Para que no me olvides, ni siquiera un moment. Potser ens plantejarem algun dia i fer-li un homenatge i honor, ara que diu que ja acaba el seu recorregut musical, portar aquí a Llorenç Santa Maria, després de que gràcies a la seva cançó poguéssim batejar aquest programa ràdio històric míric de la música revival arreu de Catalunya. Per què no? Avui la cosa promet, sempre, però avui també. Hem fet molts festivals amb el de curs i recorregut d'aquest Para que no m'olvides, sobretot Eurovisió, diverses vegades, amb èxits, en cançons triomfadores. Vam fer un festival de la cançó mediterrània que es feia a Barcelona. N'hem fet algun també de Benidorm. Però no sé per què mai hem fet presència i hem fet, doncs, en ressò d'un festival important que, de fet, és el que ha tingut més longevitat, a part d'Eurovisió, dins del món dels festivals, i que més manté la seva línia rígida del seu començament l'any 1951. Estem parlant del festival, del mític festival de San Remo a Itàlia. Us proposo escoltar cançons i cantants de San Remo amb el pas dels anys. Evidentment que frenarem la nostra carrera, el nostre recorregut musical cap als 80, però des dels 52-80 dona per molt. Cançons que sí van guanyar i altres que no van guanyar, que simplement van participar. Inclús ens farem ressò de la presència curiosa d'alguns cantants del nostre país que van anar amb aquest festival de San Remo i que no van ser masses, però que van ser prou curiosos. Anem amb una mostra del que pot ser aquest especial San Remo avui del nostre Para que no m'olvides. Aquesta cançó tan bonica d'un senyor que es diu Eros Ramazzotti, un dels cantants que més presència ha tingut com a cantant i també com a presentador. Una de les cançons que va interpretar Ramazzotti a San Remo és aquesta, Adesso Tu, tema preciós, un Ramazzotti que entrava amb força a la música italiana i del món a meitat dels 80.

Des de tu va ser l'any 1986 que guanyava Eros Ramazzotti. Però algú preguntarà quina va ser la primera cançó que va guanyar el Festival de la Canció de San Remo? Doncs va ser aquesta l'any 1951, fa alguns anyets ja, tants com 72. Cantava Nila Pizzi, un nom ranciament italià. La cançó es deia Grazie del Fiore. Com podem veure, és so dels 50. Quan nosaltres érem la majoria un projecte o algú, encara estava en panyals. Especial San Remo, primera cançó guanyadora l'any 51. Va repetir èxit a l'any següent, el 52, amb Bola Colomba. Però aquesta és la Grazie dei Fiori.

0: la primera cançó guanyadora de San Remo amb aquest especial avui dedicat a aquest mític festival que des de l'any 51 cada any. Després farem una mica d'història d'aquest festival de San Remo, de la cançó de San Remo. Gràcies del fiore, gràcies a les flors. Lila Pizzi.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

0: L'any 1980 la guanyadora va ser aquesta, Solo Noi. La veu prou coneguda, Toto Cutugno, un dels cantants de la nova fornada de la música italiana. San Remo i les seves cançons i els seus èxits, guanyadores o no. Parlem una mica del Festival de la Cançó de San Remo. El Festival de la Cançó Italiana de San Remo, conegut originalment com Festival de la Cançó Italiana e Festival de San Remo, va començar a celebrar-se l'any 1951. Es celebra anualment al Teatre Ariston de San Remo. Originalment, la seu del festival era el Casino de San Remo, que va quedar petit. Durà durant 5 dies, 5 nits, de dimarts a dissabte, sempre a principis del mes de febrer, s'ha begut sempre inalterable. Es tracta d'una competició en què els intèrprets de cançons originals compostes per autors italians són votades per un jurat d'experts, un de demoscòpic i un pel públic. També hi ha premis otorgats per la premsa especialitzada. És realment original el festival i que es manté avui en dia totalment inalterable, en què la música és en rigorós directe sempre, no hi valen playbacks, interpretada, això sí, sempre per l'orquestra de la ciutat de San Remo. El guanyador o la guanyadora del festival pot decidir si participa o no al festival d'Eurovision representant a Itàlia. Al mateix temps s'hi acudeixen cada any com a convidats grans figures de la música mundial. És el festival de cançons més famós d'Itàlia i un dels més importants del món. S'ha convertit amb el pas dels anys en un dels principals aconteixements mediàtics de la televisió italiana, la RAI. Es transmet en directe per la cadena pública RAI 1 i s'organitzen programes especials i debats en totes les seves edicions. El Festival de la Cançó de San Remo avui és qui ens ocupa amb aquest Para que no me olvides. Cançons i més cançons que nosaltres posem aquí i també fem una mica d'història. Una cosa també prou curiosa d'aquest festival que nosaltres volem enumerar és que els presentadors són una part molt important, a part dels cantants que puguin guanyar o no guanyar i que participin. Cada entria el presentador, presentadora, director del festival és una notícia molt comentada i debatuda a tot Itàlia. Per tant, doncs, Festival de la Cançó de San Remo avui, el nostre Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Domenico Modugno, no cal dir-ho, va ser un dels cantants més prolífics amb aquestes presències al festival. El va guanyar diverses vegades, cosa que mai va lograr fer al Festival de la Canció d'Eurovisión. Un dels èxits de Domenico Modugno a San Remo va ser l'any 1959.
1: Penso que un sogno così
0: amb aquesta cançó conegudíssima, Nail Blue Dipinto di Blu. San Remo. Domenico Modugno apareixerà més d'alguna vegada perquè va guanyar fins a 4 vegades.

0: Nel blu, nel pinto di blu, també coneguda com volaré. Era norma que hi haguessin dos cantants amb alguns anys. Domenico Modugno, aquest volaré, que nel blu, nel pinto di blu, la va cantar Johnny Dorelli. Més cançons de Sant Remo, conegudíssimes. I, evidentment, que tant el volaré com aquesta cançó van anar a Eurovisió. De Sant Remo, directes a Eurovisió, si el cantant i la discogràfica ho creien convenient. Aquesta és conegudíssima. No, no l'età.
1: No, no l'età.
0: No tengo edad para amarte, per amarte.
1: No, no l'età.
0: Gigliola Cinquetti, la preciosa Gigliola, que va compartir cartell l'any 1964 amb Patricia Carli. No,

0: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
1: I és que elimina.
2: Para que no me olvides, avui tenim un petit problema amb la tècnica, però evidentment a vegades això dels ordinadors és complexa i complicat al mateix temps. Seguim buscant cançons d'aquest festival de San Remo i seguim buscant cançons amb permís de la tecnologia i amb permís de les noves ciències de la comunicació. Ara sì, podem escoltar Peppino Di Capri, un altre dels grans cantants italians, expert en festivals d'aquella època. Una cançó preciosa que es diu Un grande amore.
3: Da te, pescatore lontano dal mare.
2: Aquesta cançó de Peppino Di Capri, que havia triomfat ja moltíssim a la dècada anterior dels 60, amb temes con te su la spiaggia, o una versió que va fer del tema Il Mondo. Aquesta va ser la cançó guanyadora l'any 1973. Un grande amore e niente più. San Remo, protagonista avui al Para que no me olvides.

Preciosa cançó de Pepino Di Capri. Un gran amor en Niente Piu, la guanyadora San Remo l'any 1973. Com podem veure, anem saltant d'un any a l'altre, però tampoc es tracta de fer una rigidesa musical d'any per any qui va arribar a guanyar. Tenim el Moduño, que repetirà perquè va ser el que més vegades es va emportar el gat a l'aigua. Però una de les coses curioses d'aquest festival de San Remo, que es celebra ininterrompudament des de l'any 1951, és la participació d'alguns cantants de fora d'Itàlia. Pel que fa al nostre país, hi ha hagut algunes incursions prou curioses que anirem escoltant també amb el decurs d'aquest Para que no me'l vides dedicat a aquest mític festival de la Canzone de San Remo. Festival de la Canzone Italiana o Festival di San Remo. Des del 51 a tope. Curiosament, l'any 1967, los bravos, el que veieu, van fer incursió en aquest festival. Els Bravos van ser el primer grup espanyol, o cantant també, a la història, a participar a San Remo. I van fer-ho amb una cançó prou curiosa després d'haver triomfat plenament amb el Black is Black a nivell internacional. Un èxit com el Black is Black que els va servir de poc perquè van quedar eliminats amb el tall final d'aquesta competició. I van fer amb una cançó amb un títol italià. Ja sóc una de les més conegudes del repertori de Los Bravos amb el seu gran solista Mike Kennedy. Això vol dir que al quedar eliminats a la fase final no van poder actuar amb l'entrega final. Per aquells temps, el concurs el presentaven artistes en parelles i la victòria era molt compartida. Per tant, els Bravos van tingué que compartir cartell. Amb una cantant mítica d'Itàlia que es deia Milva. Una conjunció una mica estranya, los Bravos i la Milva, eh? La cançó, no obstant, sí que la coneixereu. No va ser ni de la talla del Black is Black, ni la moto, ni etc., ni los chicos con las chicas, però sí que tenia el seu punt. Se'n recordeu de los Bravos i aquella cançó eurovisiva? O, més que eurovisiva, San Ramonera? San Remo, los Bravos, 1967. El tema es deia Uno come noi.

0: Los Bravos a San Remo. Curiós, 1967. Fent tàndem amb la Mela Pixi. Para que no me olvide, San Remo. Una de les cançons més celebrades i un dels cantants més coneguts de la Itàlia 60, que compartia rivalitat eterna amb Domenico Modugno, era Claudio Villa.
1: Buongiorno.
0: A l'any 55, 1955, abans d'ahir mateix, 60 anys quasi bé, va compartir cartell amb Tullio Pane per cantar aquest tema dramàtic. Buongiorno, tristesa. Bon dia, tristor. Mare de Déu. Bon cap de setmana, para que no me olvides. San Remo avui i les seves cançons protagonistes.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

també Matia Bazar, un dels comptats grups de la música italiana, van tenir presència i repercussió a San Remo l'any 1983. No van guanyar, però van emportar-se el premi de la crítica Mia Martini, perquè a part de ser guanyar o no guanyar, hi ha altres premis amb aquest festival. San Remo, Festival de la Canzone Italiana de San Remo, Festival de la Canzone Italiana o Festival di San Remo, des de l'any 1951, sense treva, portant música italiana i també amb algunes presències importants externes i quasi bé testimonials. Abans he pogut divertir-nos amb la presència de Los Bravos amb el tema Uno Come Noi. Veurem que altres veus també van sumar-se amb aquest festival. Anem saltant des del seu inici endavant i enrere en cançons guanyadores i altres que van participar en força èxit. Matia Bazar, un conjunt que venia ja de tenir grans èxits com aquell mític Solo Tu, o aquell Mr. Mandarino, o aquell Rayo de Luna, van cantar aquesta Vacanze Romane l'any 1983. Premi Mia Martini. També grans mites de la música italiana com Adriano Celentano van fer la seva incursió en aquest festival. Adriano Celentano, que venia també de triomfar en el món del cinema amb una pel·lícula curiosa i on era el gran protagonista, i una pel·lícula realment picarona en aquella època, es deia L'Història di Serafino, va incloure aquesta cançó que va portar al mateix festival de San Remo. Estem situats a l'any 1970, compartint cartell, com no, amb la seva senyora Claudia Mori. Sí, senyor, amb ella ho heu compartit tot i més. La cançó que va anar i va guanyar, com no, amb el xou a la italiana del Polifacètic Celentano, va ser aquest tema que té un títol surrealista o realista, que cadascú el posi com vulgui. Qui no labora, no fa l'amore. Aquí està, ni més ni menys.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Ja, va, que aquest any això. L'any 1982, història de tots els dies, història di tutti i giorni, va guanyar Ricardo Fogli San Remo 82.
1: La banda sonora de la teva vida.
2: Ponle color a tu música.
0: Ens aneu disculpant de les avui, podríem dir, incursions externes amb aquest pare, que no m'olvidés. Però, en fi, el dia que més t'espera salta la llebre i has d'anar fent el pèntic d'equilibris perquè la tecnologia funcioni perfectament. Però seguim endavant. Para que no me olvides.
1: Para que no me olvides. La banda sonora de la teva vida.
0: Dèiem que hi havia també presència externa en aquest festival de San Remo, que era testimonial perquè els que no esquinaven a fi no arribaven quasi bé mai a la final, perquè el que es tractava era en aquest festival de triar la cançó que aniria més tard, mesos més tard, a participar al festival de la cançó d'Eurovisió. Aquest festival sempre es celebra la primera setmana de febrer a San Remo des de l'any 1951, ininterrompudament. Algunes cançons van anar-hi, altres no. Unes van anar-hi amb èxit, altres amb molt poca fortuna, com és el cas de Domenico Modugno, que va renunciar ja a anar a Eurovisió perquè va dir que no era persona grata amb aquell festival. En canvi, el seu país era un gran ídol. Ja l'hem pogut sentir abans, el Domenico Modugno, amb el Nail Blue di Pinto di Blue. Cançons de San Remo, avui fent aquest especial amb aquest festival, que curiosament amb el pas dels anys mai havien fet un especial dedicat a San Remo i a les seves cançons i els seus cantants i els seus èxits. Et sona la música, eh? La música de Five Dimension, de la quinta dimensió, Let the Sunshine In, Aquarius, de l'òpera rock Hair. Curiosament, l'any 1968 va aparèixer un joveníssim Roberto Carlos per fer tàndem amb un dels ídols també de la música italiana dels 60, Sergio Endrigo. Qui no recorda aquella cançó que es deia El Arca de Noé, partirai, l'Arca de Noé, partirai. Bé, doncs Roberto Carlos va participar en un tema que va convertir, com dèiem, en Sergio Endrigo. I van emportar-se el primer, sí, el primer premi d'aquest festival de San Remo de l'any 1968. El tema és preciós, es diu Canzone per te, una cançó per tu.

il cuore è uno zingaro, il cuore zingaro, més coneguda en la versió de Nicola Di Bari, però va compartir cartell al festival de l'any 1971, la Nada, que venia a triomfar amb aquell tema Ma que Fredo fa. Para que no me olvides. You can dance, you can dance with the guy. Nada, una gran cantant de la Itàlia 60-70. San Remo, avui el festival de San Remo, gran protagonista. Bé, però Nicola Di Bari, a l'any següent ja no va ser necessari, no era obligatori, compartir cartell entre dos cantants, dos artistes. I Nicola Di Bari, que va triomfar, va guanyar aquest festival conjuntament en la Nada l'any 71, l'any 1972 va repetir cartell en solitari. I va fer una cançó, per mi, la més bonica del repertori, entre les moltes boniques que té aquest gran cantant italià, Nicola Di Bari, de nom ranciament italià. És una cançó preciosa que, quan encara hi havia, s'estirava a posar música lenta a les discos, a la dècada dels 70, aquesta era imprescindible. Deia algo així com Il giorno di l'arcobaleno. Aquí la van batejar com Los días del arco iris. A l'any 71, Nicola Di Bari en la Nada. L'any 72, Nicola Di Bari en solitari. Il giorno di l'arcobaleno. San Remo i la seva història amb aquestes cançons avui, amb aquest Para que no me olvides.

0: Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Vitlles, 107 FM.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

Bella da morire, el grup que va guanyar l'any 1977 va ser Homo Sapiens, un grup a l'estil d'aquells grups amb veus molt finetes, com era Mai Cugini de Campanya, o també eren altres conjunts d'aquella època, com Homo Sapiens, que van guanyar amb Bella da morire l'any 77. Diu Trolls. I és que Itàlia és un país inversemblant musicalment. Avui, aquest perquè no m'olvidés, entrant-se amb San Remo, aquest mític festival de la cançoníssima italiana. Un festival que ha tingut cantants que més tard més d'hora van ser coneguts arreu del món des d'Itàlia. Des d'Itàlia i també internacional. Domenico Modugno, Claudio Villa, Iva Sanici, Bobby Solo, Nila Pizzi, Zigilola Cinquetti, Giotti Dorelli, Nocciola Di Bari, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ero Ramazzotti, Adriano Celentano, Mina Mia Martini, Patti Bravo, Aipu, Riccardo Fogli, Toto Cotugno, Umberto Tozzi, Succero, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Ricky e Poveri, Mattia Bazzar, Gianni Morandi, Richard Cocciante, Anna Auxa, Fausto Leali, Massimo Ranieri, Enrico Ruggieri, Marco Massini, Paolo Valesi i també cantants internacionals com José Feliciano, Ray Charles, Stevie Wonder, Louis Armstrong, Elton John, Madonna, Mirla Castellanos, Luis Miguel, Sandro, Roberto Carlos, el que hem sentit amb la cançó de Perté, i Sergio Dalma. Ep, i me'n deixo un. I me'n deixo un que van participar també a San Remo. L'any 1973 venien de tindre un número 2 a Eurovisió, van anar també a San Remo a provar sort i van arribar a la fase final. Mocedades, grandiosos amb la Maya Oranga, la Izaskun i tota la gent fantàstica de Mocedades. El tema va ser aquest, Adio Amore.

No obstant, potser que posem la versió italiana que va ser la que van cantar allà, l'any 73 a San Remo. A veure com sona. Així estem en millor sintonia de San Remo.

Xingara, Bobby Solo va compartir cartell i va guanyar el Festival de San Remo l'any 1969 compartint cartell amb una gran dama, Iva Zanichi, que més tard escoltarem també en solitari, perquè ella també va triomfar l'any 1974. També dintre de les curiositats de San Remo, l'any 1967, aquest festival va tenir el dubtós honor de protagonitzar la Crònica Negra quan el cantant Luigi Tenco va ser trobat mort a l'habitació de l'hotel mentre es feia el festival, l'edició número 17. Si bé es parla generalment de suïcidi, resten encara molts dubtes sobre per què va morir l'amor verdadera de Luigi Tenco, aquell que havia triomfat en Ciao, Amore, Ciao. També hi ha hagut de duets, no cantant diferenciats, sinó junts. Com no, parlar de duets d'Itàlia és fer-ho de Albano i Romina Power. L'any 1984, després de diferents intents de fer-ho Albano en solitari i cantant ja amb la Llavors ha mort a la seva vida, Llavors, Romina Power va triomfar al festival de l'any 1984 amb aquesta cançó. Què serà? Qui serà? Qui serà?

onda greu que era una preciositat aquesta cançó de la Iva Sanici. Ciao cara, com està Iva C? El primer premi de San Remo de l'any 1974. Iva Sanici, que havia fet tàndem amb altres cantants com Bobby Solo amb la cançó Chingaro, o amb Claudio Villa amb la cançó Non pensare a me, va anar en solitari per portar-se el primer premi de San Remo 1974. Para que no me olvide, San Remo, avui protagonista. Let's go to San Francisco, la música de Floyd Pullman. Abans feien menció als presentadors. Cada any la tria dels presentadors i director del festival és una notícia molt comentada i debatuda a Itàlia. En els darrers anys s'ha repetit la fórmula de presentar-lo dos anys seguits. Així, l'any 2014-15 va repetir el periodista Fabio Fazio i l'actriu còmica Luciana Lidizetto. També cantants han presentat, com és el cas de Claudio Baglioni, que va fer-ho l'any 2018 i 2019. O també Amadeu Umberto, Amadeus, l'any 2019. També altres veus com Rita Pavone van presentar aquest festival de San Remo en alguna que altra ocasió. Rita Pavone, que curiosament mai va guanyar aquest festival, i no ens costa cap participació tampoc amb èxit. Tornem a rebobinar, perquè el festival va començar l'any 51. Abans hem pogut sentir la que va ser la primera cançó guanyadora a San Remo, l'any 1951, amb l'italiana, no cal dir-ho, ni la Pizzi, amb Gràcia dei Fiori, Gràcia de les Flors.

Per Elisa, cantava Alice. Es van trencar tots els tòpics del Festival de San Remo l'any 1981 amb aquesta cançó interpretada per una veu senzillament diferent. Alice, Per Elisa, primer premi 81 San Remo. Para que no me olvide, recta final especial San Remo i les seves cançons i els seus cantants i la seva història. Ai, ese beso. Oh, Blanca. No va anar a San Remo. La posem de fons perquè recordis el gran Polanca, que a part de cançons molt meloses com Diana, Adam i Eva i companyia, va tenir temes com aquest a ritme de cúmbia. Ese beso. Ai, ese beso. Roma de cúmbia i bossa nova. I doncs Alice l'any 81, començant dècada, va tindre aquest èxit. Després seguiria Ricardo Fogli, que he pogut sentir. I tornaven a tindre presència també en la dècada dels 80, la presència de l'un conjunt. Abans he pogut sentir la vacància romana de Matia Bazar. La van competir l'any 1983, tot i que la van guanyar, ja que va ser Tiziana Rivale qui va emportar-se el primer tema, el primer premi amb el tema Serà, què serà? Però sí, l'any 85, Ricky e Pobri, ja molt coneguts en aquella època, van triomfar amb aquesta cançó. Ricky e Pobri, Serà perquè te amo. Ai, ai, ai, Serà, Serà. O m'enamoro de ti. O aquesta cançó, Si m'enamoro.

Bueno, una altra petita surt, però l'he pogut recuperar. Sí, mi enamoro va ser la cançó que va guanyar Enrique Poveri. Ja totalment consolidats. Sí, mi enamoro, l'any 1985. Com passen els anys, eh? Festival de la Canzona Italiana, festival de música, programa de televisió, concurs anual de música des de l'any 1951 que va fundar un mític de la música italiana de sempre, Angelo Nizza, i que es manté cada any al peu del canó, a la vila de Sanremo, a la costa adriàtica italiana. Organitza, com no, la RAI, la Radio Televisió Italiana. Una setmana de música, festival d'eliminatòries, per arribar a veure qui guanya. Es celebra novament, com dèiem, el Teatre Ariston de Sanremo, encara que va començar a fer-se efectiu el festival al Casino de Sanremo durant 5 nits de dimarts a dissabte, sempre la primera setmana de febrer. Es tracta d'una competició en què els intèrprets de cançons originals compostes per autors italians són votades per un jurat, un d'experts, un de la Moscòvic i pel públic. I també premis s'otorga a la premsa especialitzada com el Premi Mia Martini, als cantants novells o revelació. He pogut rendre un petit homenatge amb el fons de Winchester Cathedral de la New Bodafield Band amb aquest festival que tantes i tantes veus va tenir, i també amb algunes participacions externes, algunes del nostre país, però també de grans cantants internacionals. És que Sanremo ha estat sens dubte un festival que s'ha mantingut fidel amb el pas dels anys i que avui en dia manté encara la seva línia, la seva estructura, quasi bé dels seus inicis, cosa que no ha passat amb altres.

També hi ha hagut participacions de cantants italians realment curioses, com és el cas de l'any 1987, en què van ajuntar-se tres mítics. Atenció, els noms que vaig dir, Gianni Morandi, Umberto Tozzi i Enrico Giugeri, per cantar tots junts de forma conjunta aquesta cançó, Si può daria più. I amb aquesta cançó, amb aires de Sant Remo, amb aires de festival avui, amb un programa que no havíem fet mai encara, petons per elles, abraçades per ell, Joan Enric Vidal, perquè no me olvides, la banda sonora de teva vida. Sempre en cap de setmana, amb aquesta emissora i amb aquest punt del dial o amb aquesta aplicació que tu ens escoltes. Que vagi bé. Des de l'equip de la ràdio, el nostre desig que segueixi recordant. Recordar és tornar a viure. Recorda nosaltres el pare, que no m'olvides. Tornem la setmana que ve. Salutacions, companyes i companys de les emissores en sintonia i des de Canal 20 Ràdio, des del Barassol del Penedès. Sigueu molt feliços. Gianni Morandi, Tozzi, Enrico Ruggeri, els tres junts. Si podria piu.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Bona tarda a totes i a tots. Bona tarda a tothom. En Pere de Ruïdavilles, biblioteca, Maria Àngels Torrents i cine. Anem al cine. Amb el Jaume Felipe, amb el Jaume Font, amb el Jaume Font, amb el Jaume Felipe. Per veure alguna que poder no heu vist mai. Dies on tal.
1: Ha fet dies que no fèiem una pel·lícula espanyola.
2: Feia dies, però aquesta és de les que val la pena fer.
1: Sí.
2: Perquè és una pel·lícula que en el seu moment va tenir molta publicitat, jo crec que merescuda, i també va tenir molts detractors degut a la temàtica que tocava. Però és una d'aquelles pel·lícules que jo sempre dic que hauria de ser de visió obligada als instituts.
1: Estaria bé, sí.
2: Estaria bé.
1: Estaria bé.
2: Perquè el tema que tracta el tracta molt bé. Uh-huh. És una pel·lícula dura.
1: Sí.
2: I a vegades punyent. A mi em va sorprendre molt quan la vaig veure, sobretot perquè era una pel·lícula, com te diria, jo em va semblar hiperrealista.
1: Bueno, és una de les poques pel·lícules que parlen d'ETA obertament, des del punt de vista d'un comando, del Comando Madrid,
2: el
1: seminari dels que hi va haver. I, clar, en el seu moment devia aixecar pells.
2: Va aixecar moltes pells.
1: Perquè, clar, parla d'això, del dia a dia d'un integrat del Comando Madrid.
2: Sí, sí, a mi.
1: I de la seva història d'amor, amb una sèrie de...
2: Una mica farcida perquè la pel·lícula faci més bé.
1: Sí, amb una sèrie de personatges que es troba i que no deixa de ser una trama secundària. Perquè
2: sí, jo crec, sí.
1: No? Tot i que...
2: A mi em va semblar que la pots veure des de dues visions. Sí, com una pel·lícula sobre ETA o com un thriller eròtic d'aquests que es feien als anys 90.
1: També, sí.
2: Tipo Instinto Bàsic,
1: sí.
2: Per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, també.
2: Perquè, vull dir, allà, a part de que la història és interessant, l'entrecuix de la protagonista també és interessant.
1: Sí, bueno, surt bastant. Sí,
2: sí, sí. Surt bastant. Es passa la pel·lícula...
1: Pilotes, tàquicament.
2: Encuerada, que diuen els seus sentits.
0: L'acabes coneixent bé.
2: Sí,
1: profundament.
2: Però no fa rebuig.
1: No.
2: És una noia, perquè figura... Pot fer una mica d'espoiler.
1: Jo crec que si no fem una mica d'espoiler no podrem parlar de la pel·li, perquè com no fem una mica d'espoiler, ja em diràs tu.
2: Dies Contados és una de les pel·lícules... O sigui, el seu director, l'Imanol Olive, al final va rodonir una trilogia, o una quadrilogia, si vas comptant La muerte de Miquel,
1: sí.
2: De pel·lícules sobre ETA, eh?
1: Sí.
2: La fuga de Burgos...
1: Sí.
2: No, el procés de Burgos, la fuga de Segovia, i llavors aquesta.
1: I entremig
2: a La muerte de Miquel, que és més com un reportatge.
1: Sí.
2: La muerte de Miquel és més com un reportatge. I va fer una trilogia sobre ETA, però aquesta és la més explícita, en el sentit d'entrar dintre les entranyes de la banda, no?
1: Sí, de posar-se en la pell d'un integrant d'un comando que sí. amb tota la intenció d'assassinar.
2: Sí, sí, no? Són godaris.
1: Sí, sí, està clar.
2: Són godaris. El que passa és que hi ha un godari que és una mica especial, no? Que és el Carmelo Gómez,
1: sí.
2: Que és més un xulo piscines que res.
1: Sí. Sí, es podria dir així. Sí, és més xulo que
2: sí,
1: és mal una mica per lliure.
2: Sí, bé. Molt lliure, clar. És que és molt impactant ja al començament. Quan ja para la carretera,
1: sí.
2: Es puja una prostituta al cotxe, passa davant dels controls...
1: Aprofita per passar el control.
2: Aprofita per passar el control i diu...
1: Sí, i l'altra companya del comando ja diu que aquest tio està com la cara.
2: És que clar, jo no sé com funcionen, però no.
1: Ens fotran tots en l'aire.
2: Sí, el que sí que... També em va cridar l'atenció la manera de retratar el personatge, perquè dius, home, a veure, un terrorista d'ETA va molt per lliure.
1: Per ser d'ETA,
2: no sé. Sí, i no té prudència.
1: A la pel·lícula, no, gens.
2: No té cap mena de prudència, no?
1: No, gens. No, no.
2: No sé ben bé si això era així.
1: Bueno, també hi ha un moment a la pel·lícula que li diuen que la que acabin aquell cop que estan planejant ha de tornar.
2: Sí,
1: ja saps què vol dir.
2: Sí, home, clar.
1: Ja saps què vol dir.
2: La Loles està present.
1: No tinc cap por,
2: Està present la Loles,
1: Sí, sí, sí.
2: I la companya, la companya terrorista, ja vol deixar-ho.
1: Ja vol deixar-ho.
2: Però també està espantadíssima.
1: Sí.
2: Perquè, clar, dius, allà no et deixaven deixar-ho,
1: Bueno, és que al final una banda terrorista no entres i surts com vols.
2: No.
1: Ah, és que quan t'hi poses, t'hi poses.
2: Sí, però jo vaig trobar també, sempre m'ha cridat l'atenció de la d'ETA, o sigui, el sadisme que tenien amb els que ho volien deixar. Bueno. Perquè, clar, dius, home, com vols cridar l'atenció de la gent perquè vingui o entri si sap que no podrà sortir?
1: Sí, jo crec que com a banda terrorista, de seguida va començar a perdre suport.
2: Sí, bueno, perquè eren massa extrems.
1: Eren molt bèsties. I llavors, clar, al perdre el suport no es podien permetre el luxe que la gent de dins els invertís.
2: No, bueno...
1: Així com així, perquè cada vegada tenien menys.
2: Jo més que res ho atribuïa per això que tenien por de que la gent no, un cop fora de la banda, no se n'anés de la llum.
1: És que jo crec que s'hauria desfet la banda. Si no haguessin sigut...
2: Si no haguessin sigut tan rigorosos, oi?
1: Segurament s'hauria desfet molt abans del que es va desfet.
2: Segurament.
1: Crec jo.
2: Bueno, no, sí. Bueno, ja tenien l'ETA politico-militar i l'ETA politico...
1: Sí, bueno, clar, ja es van desfer dues branques, diguem ja que els tous se'n van anar cap a una banda, sí, i els dos cap a l'altra.
2: Bueno, en fi, mira, fem una mica abans d'entrar a fons amb el tema, donem la fitxa tècnica i...
1: Donem la fitxa tècnica, jo tinc uns quants noms per aquí apuntats que m'agradaria que sortissin.
2: Sí, aviam, el director. Primer és una pel·lícula de l'Immanuel Ulrich.
1: Immanuel Ulrich, sí.
2: Un gran director que no es prodiga massa, ara últimament...
1: No gaire.
2: No gaire.
1: Ara fa temps que no fa, sí, gran cosa.
2: Però bueno, ja passa això, eh?
1: Sí.
2: I els actors...
1: Bueno, ja té una edat.
2: Sí, home, bueno.
1: Edat de 75.
2: Jo també tinc una edat, eh?
1: Bueno.
2: Bueno, jo tinc dues edats.
1: Però fer pel·lícules és més estressat.
2: Encara em veuria en corda.
1: Sí, vinga, va.
2: Encara em veuria en corda.
1: Vinga, va,
2: som-hi. Amb un bon pressupost i no gastar...
1: Ah, bueno, un bon pressupost.
2: I no gastar el tot.
1: Sí, clar.
2: I que no em demanessin compte.
1: Sí, exacte.
2: A l'estil de l'Espanya del Regne.
1: Seria fàcil. Seria fàcil, sí.
2: Tenim aquí el principal. Bueno, el principal, sí. El que fa de protagonista, que és el Carmelo Gómez.
1: Carmelo Gómez.
2: Que és un actor que en el seu moment va tenir també el seu cartel.
1: Sí.
2: Tampoc és un actor que ens cridi massa l'atenció.
1: No.
2: Perquè crec que només pot fer aquest tipus de papers.
1: Sí. Bueno, és que és molt gran. O sigui, és molt gran. Molt gran vull dir que és un armari.
2: Sí, sí.
1: Com no, físicament.
2: No, físicament.
1: És un armari. Llavors, saps quin paper... No li
2: jo crec que li faltava una mica de figura de cara.
1: Sí, un pèl.
2: No? Perquè, o sigui, un armari així és una mica tipus Frankenstein, perquè ens entenguem.
1: Sí, exacte. Sí, com a allò...
2: Sí, eh? Dius, sí. Home, una mica de finura de cara li hauria faltat, sí, i poder viure's anat.
1: Sí, també li hauria anat.
2: Perquè tampoc és que tingués massa registre.
1: No, perquè després de...
2: Que sempre feia el mateix paper.
1: Sí, després d'aquestes tampoc no, sí, té...
2: Jo li recordo amb ell una pel·lícula que allà em va agradar bastant, que era una pel·lícula també policiaca, que diu, tu nombre...
1: De Sabia Hierba.
2: Sí, amb la Emma Suárez.
1: La Emma Suárez.
2: La Emma Suárez,
1: sí.
2: Que fa també un paper d'un policia.
1: És que...
2: Però allà està més bé.
1: Bueno, és que clar, tots els actors també depenen del director, com els dirigeix.
2: Sí, però bueno...
1: Hi ha actors que són molt bons, sí, i que és igual el director.
2: Ara anava a dir.
1: Perquè fan, sí, el paper que volen. Com
2: si
1: volen.
2: Tens claríssim el paper...
1: Sí, però hi ha actors que necessiten director.
2: Sí.
1: Sí. I aquest seria un cas.
2: Seria un cas claríssim.
1: Seria,
2: sí,
1: un cas.
2: Després teniu la protagonista, que és una noia que no es coneix gaire, que aquí fa un paper de prostituta, entre cometes,
1: sí,
2: yonqui, bastant, sí, agafada en el món de la droga.
1: Sí.
2: Una noia, més que prostituta, és una desvergonyida que ensenya el cul. Però sí, que no arriba a ser... Perquè ella diu que no es prostitueix.
1: No, perquè ella es prostitueix l'amiga.
2: Sí, ella s'exhibeix.
1: Sí.
2: Però Fiora és una noia just amb l'edat límit d'entrar en aquest món, que són 18 anys, sí, molt jove, i que, curiosament, va començar a fer programes infantils de televisió espanyola.
1: Ja.
2: Vull dir que...
1: Sí, sí.
2: L'evolució, no?
1: L'evolució de la carrera.
2: L'evolució de la carrera. No sabria dir-te si està bé o malament... El que sí podria...
1: No està malament, jo crec que és un paper que li ve un pèl gran.
2: Sí,
1: sí. És un paper que li ve un pèl gran, perquè...
2: Bueno, però compte que aquí aquest paper, si en comptes de dir és una noia de 18 anys, quan surt moltes vegades la pel·lícula,
1: sí,
2: per exemple, si és de 24...
1: No, però clar, seria molt diferent.
2: Sí, ja seria diferent.
1: Sí, seria molt diferent.
2: Aquí li ve gran perquè ha de fer de noia puríssima,
1: sí,
2: entre cometes, de 18 anys.
1: Sí,
2: que no ha perdut l'innocència, diguéssim.
1: Ja.
2: Encara té aquell toc infantil,
1: ja,
2: de que tot li ve de nou i d'això, a pesar de que té el seu rodatge, eh?
1: Sí, sí, bueno, ja té d'això, ja té millor recorregut.
2: Sí, té més tiros que la bandera de la Legió. Que clar, però ja et dic, a mi la seva presència no em va... no em va desagradar, evidentment, perquè una de les raons doncs, té un cos agradable de veure i l'exhibeix bastant, però com a personatge queda una mica com així, com en el limbo, no?
1: Bé, jo crec que té algun moment bo, té algun moment que ho fa molt bé, que és quan està...
2: Ja quan està a l'Alhambra.
1: Bueno, quan està a l'Alhambra, no, quan està adogada.
2: Ah,
1: jo crec que és el moment en què ho fa més bé. Sí. És quan...
2: sí, però ja l'Alhambra també té un, bueno, un flash, sobretot també... quan la tele ensenya, parla de
1: l'atemptat
2: i ell ho veu i...
1: Ah, quan descobreix la veritat, sí té, bueno, és el moment,
2: és el clímax
1: de la pel·lícula.
2: Sí, és el clímax de la pel·lícula. Ja dic, una pel·lícula per mi molt ben... La Candela Peña, que està estupenda.
1: La Candela Peña està fantàstica.
2: Fantàstica. Sí,
1: jo molt... crec que es menja la Ruth Gabriel cada vegada que surten juntes.
2: Sí, no, sí,
1: menja, i la Candela Peña està natural.
2: Perquè,
1: està
2: en
1: tal qual.
2: A més, clar, és que la diferència de rol... Si la Candela Peña ja és una noia alegre rodada.
1: Sí.
2: I, per tant...
1: Bueno, i la que diu que també que no es prostitueix, però es prostitueix, i ho sap perfectament.
2: Sí, home, sí.
1: Ja, guardar les apariències, però sap de sobres que no...
2: Que ja em diràs tu, amb l'ambient que té
1: sí,
2: ella...
1: Sí, que més li dona, no?
2: Que més li dona guardar les apariències o no guardar les apariències.
1: Bueno.
2: Perquè en aquesta pel·lícula pulen uns personatges...
1: Sí, Déu-n'hi-do.
2: Que Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Que... sí. Un lumpen de fan.
2: Un lumpen de generadís.
1: Sí, sí.
2: Perquè... després també, bueno, el Javier Bardem.
1: Javier Bardem.
2: Que té...
1: està molt bé, el Javier Bardem.
2: No, està molt bé, però té la pega aquella que comentàvem abans,
1: sí,
2: en privat, que és que el personatge és molt desagradable.
1: El personatge és un merda.
2: És un prop, però
1: dir-ho clar i malament, eh? El personatge és un merda.
2: És un...
1: I clar, és difícil...
2: És que no és ni personatge. No té ni la categoria aquesta.
1: Jo crec que és un buscavides. És un buscavides, és un miserable.
2: Però sí, però un degenerat. És un degenerat.
1: És un de tot.
2: És un de tot.
1: Sí, però jo crec que el personatge el fa molt bé.
2: La seqüència aquella que es droga punxant-se el coll, allò no ho fa qualsevol, eh?
1: No, sí, sí.
2: Allò és una d'aquelles seqüències que dius val la pena veure la pel·lícula només
1: sí,
2: per veure allò,
1: per aquella escena.
2: Per aquella escena, vull dir que allò...
1: Sí, sí, no, la veritat és que el Javier Bardem ho fa molt.
2: Molt,
1: molt.
2: Ja dic, el que té la pega aquesta és que el personatge és molt desagradable
1: i
2: no el pots deixar de mirar sense cap prisma.
1: Clar.
2: És un miserable.
1: Per això ho fa tan bé.
2: No? Sí, no,
1: perquè és un imbècil.
2: Després tenim l'altra noia, l'Elvira Minguez.
1: L'Elvira Minguez.
2: Molt bona.
1: Sí, aquesta està molt
2: fantàstica,
1: bé.
2: Molt matisat.
1: Sí, aquesta està molt
2: bé. Marca...
1: Aquesta és la companya de comando del Carmelo Gómez.
2: Sí, del Carmelo Gómez, la Godari.
1: Sí, la Godari.
2: És la Godari,
1: la dona...
2: que ja està angoixada i veu que allò que fan no es portarà enlloc i vol deixar-ho. Llavors té aquesta angoixa ja des de la primera seqüència que sí, ja veus que té aquesta angoixa.
1: Sí, sí.
2: Examant del Carmelo Gómez i que quan li surt competència...
1: Encara està enganxada.
2: De ser-ho una mica.
1: Sí.
2: Després hi ha el Pepón Nieto.
1: Oh, el Pepón Nieto fa un secundari simpàtic.
2: Sí, ara anava a dir que és el pallasset.
1: Sí.
2: El pallasset de la joia aquesta de cerebrars que pululen per allà.
1: Sí, sí, bueno, és el típic tio bonafè... Sí,
2: però és l'únic que se'n surt, perquè al final...
1: És el que marxa a casa la mare.
2: Marxa a casa la mare.
1: És el que marxa a casa la mare.
2: A refer-se.
1: Sí.
2: De tot.
1: Bueno, és el que veu que allà no va bé.
2: Home.
1: I que acabarà malament.
2: Home.
1: I llavors vol ser el nòvio de la Candela Peña, però la Candela Peña passa d'ell.
2: Sí.
1: Ell és un bona fe, perquè és un
2: sí,
1: bona fe.
2: Bueno, sí, vol ser un nòvio més que res per fer veure que té una noia.
1: Clar, sí.
2: Per deixar de ser el que és, o sigui, un ningú.
1: Exacte, perquè no és ningú.
2: Perquè no és ningú.
1: Però és l'únic que té el cap clar i que al final diu...
2: Sí, jo me'n vaig al poble, a casa la mare,
1: poble, exacte, casa
2: me'n vaig a ser un enxoriço, que això va més bé que tot
1: l'espura.
2: I després hi ha el policia xulesc, però que no deixa de tenir una certa gràcia, que és el Pedro Casablanc.
1: No, aquest és el marit de la Ruth Gabriel.
2: Ah, sí, és el marit de la Ruth Gabriel.
1: És el marit de la Ruth Gabriel. Aquest té un paper molt petit,
2: però fa molt bé.
1: El Pedro Casablanc, irreconeixible.
2: Sí, sí. És el que està esperant sempre sortir de la presó,
1: exacte,
2: que esperem conèixer-lo.
1: Que sí, bueno, sí. És el personatge del que tothom parla per dir-ho fins al final.
2: I quan surts ja veus que era un niño malote d'aquell temps.
1: No, era un Sí,
2: era un perla.
1: Era un perla.
2: Era un perla que diu la Rosalía.
1: Un perla.
2: Bueno, total, i ni en
1: no, Mario. La policia és el carrer Alejalde.
2: Sí, el carrer Alejalde.
1: El carrer Alejalde, que està irreconeixible.
2: Sí, clar. De què em sona? De què fa? És el carrer Alejalde.
1: El carrer Alejalde.
2: Ah, però...
1: Que ho fa molt bé, el que passa que està molt sobreactuat.
2: Bueno...
1: Hi ha moments en què se li escapa una mica el personatge. Per mi.
2: No sabria dir-te perquè, clar, jo ara el recordo amb los ocho apellidos vascos.
1: Bueno, clar. No, clar.
2: I veus aquest i...
1: Res a veure.
2: És el mateix.
1: Res a veure.
2: Res a veure.
1: Però ara. Sí, el paper... A veure, tampoc és un secundari, també, que...
2: Però és un secundari de luxe.
1: Bueno, perquè és un secundari dels importants.
2: Sí.
1: És dels que mouen la història.
2: Sí.
1: Llavors va bé, perquè, no? A més, connecta diversos personatges.
2: No, a més.
1: I fa avançar l'acció, vull dir que... No.
2: I et matisa molt com actuava la policia d'aquest temps.
1: Bueno,
2: no sé si ara no actuen igual, eh?
1: És molt increïble, bueno, veure-ho ara amb els ulls d'ara, no?
2: Bueno,
1: però segurament llavors devia ser la moneda corrent. Probablement.
2: Jo diria que això era el pa de cada dia.
1: Sí, probablement.
2: Aquí es fa el que jo dic i es controla tot el que jo dic. Controla tot el barri, el fill.
1: Sí, clar,
2: ho sap tot.
1: Sí, de fet, el Carmelo Gómez li diu amb la Ruth Gabriel, li diu, ten cuidado con eso, no sabe todo.
2: Sí.
1: Aquí teniu un xivato i no ho sabeu. I aquest tio ho sap tot. Sí. I llavors, clar...
2: Tenia diverses fonts d'informació.
1: Clar, és que...
2: I
1: aquelles són una colla de papallones que no se n'entenen de res.
2: Ah, i a més, tenia els personatges, per exemple, amb el Bardem, li dones un gramet de...
1: Bueno, el tenia menjat de la mà.
2: Li menja de la mà i li fa saltar el que vol,
1: clar,
2: amb aquell desgraciat.
1: Sí.
2: Mare meva.
1: En fi.
2: A més, ens retrata un Madrid, el mític Madrid de la movida madrilenya,
1: sí.
2: Que si jo era la movida madrilenya, que s'ho quedi. Que no ho esportin, perquè és un Madrid degradat.
1: Jo crec que és un barri pobre.
2: Brut.
1: Pobre.
2: Sí, home.
1: Un barri pobre.
2: Allò és Malassanya, no sé què. És
1: però
2: un
1: res, a veure, res a veure
2: no, no,
1: amb l'imatge que tenim de Madrid,
2: no,
1: el modernó... I
2: però també hi és aquest Madrid.
1: Sí, clar que hi és.
2: També hi és,
1: I tant. Sí, i era, llavors.
2: I era més cara o no ho sé, eh?
1: Bueno, jo crec que es va... Sí, que llavors en aquell moment devia ser encara putre, molt més putre.
2: Molt putre.
1: Segurament de com un senyor, perquè clar, doncs els carrers mal asfaltats, amb badents, amb pèlegs d'aigua per tot arreu...
2: Que brutegen.
1: Bruteja tot plegat.
2: Brutegen
1: gris. És molt gris, el Madrid, amb aquesta pel·lícula.
2: Molt. Sí, jo crec que feia el Madrid que ens ensenyen fa això com els personatges. Personatges bruts.
1: Sí.
2: Moral i físicament.
1: I físicament. Sí, tal qual.
2: Dius, no m'agradaria gens viure aquí.
1: Tal qual.
2: A més, és molt curiós perquè la primera imatge que té el Carmelo Gómez quan arriba al seu domicili de Madrid,
1: sí,
2: veu que li foten la corrent.
1: Ah, sí? Que té un cable...
2: Que té un cable del
1: veí que li està fotent.
2: Però és que... No xupen del carrer.
1: No, d'ell.
2: Xupen d'ell?
1: De casa seva.
2: Dius, home,
1: sí.
2: ja està bé, no?
1: Jo crec que té molt de mèrit la fotografia del Javier Aguirre Sarobe.
2: Sí, Aguirre Sarobe.
1: El Javier Aguirre Sarobe és dels grans.
2: Una foto molt realista.
1: Sí, molt natural.
2: Sí, molt natural. Sí,
1: molt natural, sí.
2: I funciona bé en interiors o en exteriors, perquè la seqüència... Hi ha una seqüència que posen una bomba a un cotxe com a esquer,
1: sí,
2: que se l'emporta allà d'això, que és on la noia perd el bolso.
1: Sí.
2: I jo, si m'he deixat el bolso allà...
1: No la reconeixen.
2: Aquella seqüència d'exteriors, o sigui, té una llum i una filmografia molt realista. Vull dir, no ho veus gens.
1: Sí,
2: que tant li funciona amb exteriors com interiors.
1: No, jo crec que fa una feina fantàstica. Bueno, de fet, ja venia fent una feina fantàstica de fer molts anys.
2: Sí, home.
1: La Llebre Sarobe ja havia fet moltes pel·lícules.
2: La Llebre Sarobe ja era
1: un dels grans. Com va fer aquesta, encara més gran. I després, bueno, la prova és que des del 2000... Crec que és
2: del... Del 1994.
1: Sí, la pel·lícula sí, però jo crec que la Llebre Sarobe, des que va fer Nosotros...
2: Ja feia 20 anys que circulava per aquest món de Déu.
1: I després va continuar i des de que va fer Los Otros, que sempre que va fer el salt, l'estat unit. Ara només treballa l'estat unit.
2: Ah.
1: Ara ja...
2: Sí,
1: fa altres coses.
2: Tot el bo emigra.
1: Sí.
2: perquè al final amb aquest peix quedes diluït a la mediocritat del país i no ets ningú. Fatal. Tenim un guió d'aquesta pel·lícula que està basat en un llibre del Juan Madrid, que era un escriptor de policia, més que res, molt bo, bastant entretingut,
1: sí.
2: I qui va intervenir amb el guió, l'Imanol Uribe, que després amb els Goya se van portar el premi al millor guió adaptat. Però veus que aquest premi no fa... Llavors, quan... Sí, no hi trobes el Juan Madrid.
1: No, perquè el premi és el qui ha fet l'adaptació de l'obra original.
2: De l'obra.
1: Clar. Si no fos adaptat el guió, el premi se l'enduria a l'escriptor.
2: Adaptat i bastant adaptat, perquè amb el llibre que està basat...
1: Ja no ho sé.
2: Amb el llibre que està basat el guió, sí, el personatge del Carmelo Gómez no existeix.
1: Imagina't.
2: Sí, sí. No existeix.
1: No té res a veure.
2: No. És una història de Madrid, de Sòrdid i tal i tal. Llavors, amb l'Uribe se li va ocórrer la idea aquesta. Bueno.
1: Incrustar el Comando Madrid allà al mig.
2: Incrustar el Comando Madrid allà al mig de la
1: llavors és una adaptació molt lliure.
2: Molt lliure.
1: Una adaptació molt lliure.
2: Això no ve. La música, clar, jo he quedat parat, dic, o sigui, la música, no la recordo.
1: Bueno, perquè és la mateixa melodia que es va repetint tota la pel·lícula.
2: Sí, sí, és allò que dius, no la recordo.
1: Sí.
2: I és del José Nieto, que no sé si té parentesc com el Pepo Nieto.
1: No, bueno, no ho sé.
2: No ho sé. La fotografia és de la Guerra Sorella i el muntatge...
1: De la grandíssima Teresa Font.
2: De la grandíssima companya Teresa
1: Font. Teresa Font, una de les grans muntadores d'aquest país.
2: Una de les grans muntadores, sí.
1: Sí, la de Teresa Font.
2: Aquí també sí. Si no hagués sigut pel muntatge, també surt una pel·lícula caòtica.
1: Bueno, és que, clar, la Teresa Font jo crec que ha arreglat moltes coses. Moltes.
2: Totes les que intervinguin. Jo crec que els directors li deuen estar molt agraïts.
1: Bueno, ella mateixa va dir en una entrevista...
2: Era la companya de l'Aranda.
1: Del Vicente Aranda.
2: Sí. Aranda.
1: Ella mateixa va dir en una entrevista que quan ella arribava a la sala de muntatge,
2: sí,
1: ella volia fer el muntatge que el director volia fer encara que no hagués rodat el que ell volia.
2: Vale.
1: Saps com he dit?
2: Clavat. No, clavat.
1: Clar, oi?
2: Claríssim.
1: Doncs això.
2: Ja recordo una pel·lícula d'ella.
1: Se'n devia trobar de mil colors.
2: Tu ara fes un exercici, una pel·lícula clau de la Teresa Font, si t'hi dic que caí.
1: Sí.
2: Que sense ella, allò no hagués entès ningú, ni el director. Ni el Vicente Arata no hagués entès.
1: No, probablement.
2: Vull dir, una pel·lícula brutalment muntada, si t'hi dic que caí. Era un treball d'aquests d'artesania pura.
1: És que jo no sé fins a quin punt no li haurien de donar l'Òscar a millor pel·lícula als muntadors, perquè a vegades han salvat pel·lícules.
2: Moltes.
1: Pel·lícules que no haguessin fet res,
2: sí,
1: si no s'haguessin hagut per ell.
2: Moltes.
1: Tiburón és un cas.
2: Sí,
1: paradigmàtic.
2: Claríssim.
1: Paradigmàtic. Sí. Després te la mires i dius, mare,
2: mare,
1: Déu,
2: quin desastre que hi havia aquí. El Tiburón, entre el muntatge i la música, la van salvar.
1: La van salvar, i bueno, i no sabem quantes pel·lícules més no salvat. No? Gràcies.
2: Home,
1: a ells.
2: Jo crec que un cas molt clar també de... molt més enrere, que ja quan es començava a valorar molt el muntatge, és la Psicosi d'Ofisco.
1: Ah, bueno, clar.
2: És un cas claríssim de pel·lícula que el muntatge la va salvar molt bé, perquè si no... costava molt del passar, eh?
1: Bueno, tenia el seu... que... és que, clar, és rara.
2: Molt rara. És
1: una pel·lícula molt rara.
2: És rara d'aquí, d'allà, i d'això, i...
1: I comença, i llavors, quan porta un terç de pel·lícula, canvia la pel·lícula.
2: Sí, sí, canvia completament. És una altra pel·lícula.
1: No s'assembla de res.
2: Bueno, això...
1: Si ens estem enrotllant coses tècniques, ens ho diem.
2: Els espectadors oïdors ja veieu que... Els cinèfils tenim aquestes coses, marxem d'una cosa a una altra.
1: I ens anem per les branques i tot per altres.
2: Són com un ordinador que no funciona gaire bé.
1: Exacte, sí, va saltant. Diem els premis?
2: Diem els premis. Bueno, Conxa d'Or de Sant Sebastià, la millor pel·lícula.
1: Sí.
2: I Conxa de Plata pel millor actor,
1: pel Carmelo.
2: Per Carmelo.
1: Bueno.
2: Després també té molts premis. El Goya va estar nominada a 18 Goya.
1: Sí.
2: I se'n va emportar, em sembla que 8 o 9.
1: Sí.
2: Veiem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: 8 Goyes.
2: 8 Goyes. Millor pel·lícula, millor director,
1: sí,
2: millor actor protagonista, Carmelo Gómez, i millor actor de repartiment, el Javier Bardem. Millor actriu revelació, la Ruth Gabriel. Millor guió adaptat, millor muntatge, I millors efectes especials.
1: Bueno, no estan malament els efectes especials, tampoc.
2: Bueno.
1: Tampoc és que n'hi hagi molt.
2: Ara anava a dir,
1: és espectacular, la pel·lícula.
2: Que jo recordo ja la seqüència aquesta del cotxe descampat, cotxe que peta i després el cotxe que baixa.
1: I l'última.
2: I l'última.
1: De fet, no, això passa a vegades amb els Goyas, que hi ha pel·lícules que arrosseguen premis,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: com
2: sí,
1: que és
2: sí,
1: la pel·lícula de l'any, no? A vegades són, s'emporta premis que dius...
2: I són seqüències que encaixen a la pel·lícula,
1: sí.
2: I també es sobrevaloren per aquest tema. Perquè, doncs,
1: bueno. No recordo que hi havia aquell any, per comparar, com per dir...
2: No,
1: si hi havia alguna que fos molt millor, però...
2: Bueno, per efectes especials tindríem que buscar molt, em sembla, eh?
1: Sí, aquí molt.
2: Aquí tindríem que buscar molt.
1: A la filmografia espanyola, sí. Estem parlant...
2: Doncs, bueno, el que dèiem, si volen més informació, un tria personal, hiperrealista i en certa mesura desmesurat.
1: Bueno, sí, perquè és molt extrem.
2: És molt extrem.
1: En tots els sentits.
2: No, tots els sentits. Jo vaig agrair que sigués així. Perquè, o sigui, una pel·lícula sobre ETA o sobre personatges d'ETA, que no sé si és sobre ETA o sobre uns personatges determinats d'ETA.
1: Sobre un comando, no?
2: Sí, d'un comando d'ETA. Sí, tenia que ser així.
1: No, però retrata molt bé el que dèiem abans, no?, de començar el sadisme de la banda terrorista.
2: No,
1: eren terroristes, sí. Terroristes. O sigui, no tenien mirament.
2: No, eren terroristes professionals.
1: Professionals. I doncs retrata molt bé aquest sadisme, aquest voler fer el màxim de mal possible.
2: Home, hi ha aquella seqüència de quan maten el policia.
1: Sí.
2: El que diu aquest tio.
1: Bueno, algú ha de fer.
2: Ja, però home...
1: Bueno, algú ha de fer.
2: Ah, perquè jo figuro que és al mig de la Gran Via,
1: perquè
2: és la zona de Callao,
1: sí.
2: I diu baixa, aprofitant que el cotxe està parat,
1: sí.
2: Es carrega el policia d'un tiro al clatell
1: i se'n va.
2: I se'n va.
1: Sí.
2: Tan tranquil.
1: Bueno, però això demostra molt que el terrorisme és això. No hi ha una raó darrere. O sigui, no li busquis un motiu, per entendre.
2: No.
1: És fer... És terror pel terror.
2: Sí, és
1: buscar el terror pel terror.
2: Totes...
1: En aquella època... És veritat que ETA també es va carregar molts policies.
2: D'aquesta manera.
1: I molts guàrdies civils.
2: Sí, i d'aquesta manera, eh?
1: Molt. Hi havia un enemic aquí, sí, queda clar, eh?
2: Sí, ells es van agenciar un enemic,
1: sí.
2: I no importava com, a on sigui.
1: Sí, tant
2: era. Aquell policia feia una feina de carrer.
1: A més, va llegint el diari.
2: No? Podies tallar com en una oficina rascant-se la panxa.
1: Sí.
2: I mira, va tenir
1: la mala sort.
2: Li va tenir la mala sort.
1: Bueno, però és que, clar, aquest terrorisme indiscriminat, no? De posar un cotxe bomba en un quarter de la Guàrdia Civil.
2: Sí.
1: Això és una cosa que potser... O sigui, així com hi ha terroristes que el que busquen és matar com més civils millor perquè hi hagi terror entre la població, els de l'ETA, sí, també ho feien, no els hi feia res que morissin civils, però un objectiu era les forces armades.
2: ETA va tenir...
1: Anaven a buscar els cossos de policia.
2: Sí, els cossos de policia a vegades no tenien en compte els serrells.
1: Bueno,
2: perquè el de l'atemptat de Vic...
1: Les víctimes col·laterals.
2: Allò va ser una salvatjada.
1: Una salvatjada.
2: Perquè, clar, sabies que allà a la casa quartel...
1: Hi hauria nens,
2: hi hauria gent gran, hi hauria de tot. No hi havia
1: només guàrdia civil. No,
2: evidentment.
1: Entens? Sí, no tenien gaire autonomia.
2: Però aquí va començar... ETA no va ser mai popular per aquest tema. No com a l'Ira Irlanda.
1: Ja.
2: L'Ira Irlanda és una banda terrorista molt popular. I que la gent la mirava, els irlandesos la miraven amb simpatia. Jo crec que ETA, 34 sombats bascos, ni la resta de la població basca la mirava amb simpatia.
1: Bueno, jo crec que hi havia com un rebuig,
2: sí,
1: no? Els mètodes i les maneres.
2: Sobretot
1: de fer,
2: els mètodes.
1: I molta por.
2: Sí.
1: I molta por.
2: Sí.
1: Que no va sortir fins al cap de molts anys.
2: Sí, sí, sí.
1: No es va començar a moure una mica la societat civil, va començar a dir que n'hi havia prou.
2: Sí, sí.
1: No?
2: Jo tinc una anècdota que no sé si es pot explicar aquí.
1: Ah, això ja no ho sé. No. Podem parar un moment la gravació?
2: No, cal. En un dels viatges que vaig fer a dalt al País Basc, vaig anar a parar en un poble que es diu Deva, i per el que sigui, allà a Deva hi havia un noi d'aquí Sant Pere, popular a Deva, i d'ençà que vam arribar, fins que no em vaig trobar amb aquest noi, em van estar vigilant i seguint.
1: Sí, és curiós.
2: I quan vaig entrevistar-me amb aquest noi, bueno, ens vam veure i d'això...
1: Sí.
2: I pel que sigui, no em van seguir més.
1: Bé.
2: O sigui...
1: Estaves controlat.
2: Estava controlat.
1: Ja estaves controlat. Sí. Bueno, no, clar, és que, a veure, al final era... Hi havia llocs del País Basc i hi havia guerra.
2: Sí,
1: era una guerra total.
2: Era una guerra total.
1: Me'n recordo haver anat a Passages de Sant Juan.
2: Sí?
1: I allò era un poble de tarra, totalment, eh?
2: No, no.
1: Totalment, no dic que no hi hagués algun contra.
2: És que...
1: Però bueno...
2: L'arribada a Deva va ser degut a un atemptat que hi va haver a Zumaia, perquè la meva filla, la Carmina, estava amb l'Orquestra Nacional de Catalunya fent uns concerts i posaven a Zumaia. I, tenien, i clar, quan hi va haver l'atemptat a Zumaia, la dona al seu cig em va dir anem a buscar-la.
1: Clar.
2: Que jo li deia, home, ara ja està fent l'atemptat, no en faran 40 de seguit.
1: No, no, clar, clar.
2: I vam anar a buscar i llavors vam anar a parar a Deva perquè és un poble que està al costat i tal. I,
1: sí, sí, sí.
2: I anava millor. I per això vull dir que... I d'ençà que vam arribar a Deva, fins que vam veure amb aquest noi d'aquí a Sant Pere, que vivia allà, no ens van deixar de seguir. Eh?
1: Sí, sí,
2: sí.
1: No, no, clar.
2: Era un entorn, com dius tu, un entorn que es tenia una mica de por, una mica o
1: sí,
2: molta por.
1: Bueno, això que deia, jo no sé si aquí a Passages de Sant Juan tots ho eren. Però ho semblava. Ho semblava. Perquè, bueno, el poble era petit i estava...
2: A més, estàvem molt junts a la frontera. I d'això, clar, era una mica terra de pas.
1: Sí, sí, sí.
2: Obligat.
1: Llavors, no ho sé.
2: En fi,
1: bueno, retrata molt bé, doncs, això, la vida del comando, no?
2: Beta,
1: les vicissituds de... Bueno, i el que comentàvem, no? Que humanitza el personatge de la Tarra, al posar-lo amb aquesta relació sentimental amb aquesta noia... Que
2: sí, l'humanitza, que això és el que va molestar a les crítiques madrilenyes, allò que es va molestar molt.
1: Clar.
2: A més, jo vaig... Dies Contades és una pel·lícula que has d'agrair que t'explica el que t'explica, no solament el que t'explica, sinó com ho explica. Perquè ho explica molt ben explicat.
1: Sí,
2: a mi,
1: sí.
2: És una pel·lícula que l'has de reflexionar i és d'aquelles que dius... L'haig de tornar a veure una altra vegada, perquè he vist la pel·lícula, però no, potser no m'ha quedat tot el que explica la pel·lícula.
1: Sí, sí.
2: I és una grandíssima pel·lícula, com t'he dit, jo crec que també és una d'aquelles pel·lícules que inclús ara, en aquest context que estem vivint, valdria la pena que la passessin als instituts.
1: Sí, home, estaria bé, perquè...
2: Ja ho sé que l'època d'ETA ja ha passat.
0: Per alguns,
1: sí, perquè n'hi ha que li interessa que estigui ben viva.
2: No, n'hi ha que necessiten un enemic, ni que sigui fictici, com deu ser ara el cas, perquè ETA
1: ja es va desfer. És que inclús ara et diuen...

0: 80, un Madrid sòrdid, que a més encara impacta més perquè dius, bueno, és que no és la meva ciutat, és la gent que habita aquesta ciutat, sí, o que habita aquell barri, o aquells barris.
1: Bueno, és una part de la societat segurament la que està més de...
0: Però, a més, degenerada moralment,
1: sí, sí.
0: Perquè o sigui, quan van a fer la festa amb el botiguer, amb el botiguer de roba, diu, hòstia...
1: Bueno, no se'n salva ni un, no? Bueno, a veure, perquè hi hagi festes d'aquestes hi ha d'haver festejadors.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Ja,
1: però... Per entendre'ns. Bueno, això és com la corrupció, perquè hi hagi corruptes hi ha de corruptors.
0: Corruptors.
1: No falla.
0: Allò també és impactant, perquè dius, bueno, sí, però sí.
1: Quan parlen de la festa penses que se sabeu què, i després és la rebotiga de camises del barri.
0: Del barri, però que a més és un senyor gran ja, i
1: senyor
0: d'això...
1: Gran.
0: Hòstia,
1: sí, que dius,
0: i que no, necessita dues, no? Una que li fa la feina i l'altra que se'n
1: tira. I una que se la mira.
0: Ja, sí, sí, mare meva, quins personatges.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quins personatges.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, i després quan fan la festa grossa, diguéssim, que no es veu gaire, però la mestressa del bar també s'hi afegeix.
1: Sí, bueno, també està posant...
0: També està posada en el teu aquest.
1: Sí, a veure, són tota una sèrie, bueno, ja ho diu el mateix títol, ja ho diu Dies Contados, sí, sí. Perquè jo crec que tots els personatges els tenen els Dies Contados.
0: No, és que són uns personatges tan marginals que no poden sobreviure a la seva marginalitat.
1: Sí, i uns per una part i uns altres per una altra. Igual que els etarres saben que l'ocell no acabarà bé, els altres també ho saben que l'ocell no acabarà bé. Jo he trobat a faltar en aquesta pel·lícula alguna referència a la sida, amb la droga de sur,
0: sí,
1: i tot plegat.
0: Sí, perquè, sí.
1: Jo crec que parlo d'una època abans, no? De la sida.
0: És que és abans de l'esclat de la sida.
1: Abans de l'esclat de la sida.
0: Sí, perquè aquesta figura, la pel·lícula està al 94, però ens parla del Madrid del 80.
1: Sí, del principi dels 80.
0: Del Madrid del Firmo Galván.
1: Sí.
0: I d'això, bueno,
1: sí,
0: que encara no estava tan instal·lada la por aquesta. Mm-hmm. La por de la sida es va instal·lar... Més que res, jo crec que degut a la mort del Rock Hudson.
1: Bueno, no sé, a partir de llavors es va fer
0: més conegut. Es va fer més popular, més conegut.
1: Però bueno, la gent moria com a mosques.
0: Moria, sí, però no serà conscient.
1: No.
0: No serà conscient. Va ser arrel de Rock Hudson que es va començar a ser conscient.
1: Sí, a ser més conscient del que passava.
0: Després va venir el Freddie Mercury i companyia, i clar, vull dir...
1: És que van morir molt.
0: Molt, moltíssim. Va ser la cultura de la droga, perquè més que res jo crec que la sida s'encomanava evidentment per contacte sexual, però per fer servir extris que ja estaven contaminats.
1: Aquesta era la principal via.
0: Llavors,
1: entre els drogadictes va fer estall.
0: Sí, sí, molt.
1: Molts més, bueno, potser molts més no, o igual que entre la comunitat.
0: I tant. Segur. Total, que hem tenit, ja et dic, és una pel·lícula que és testimoni de la seva època.
1: Molt bé.
0: Eh?
1: Sí, sí.
0: I recomano la...
1: Home, per si no ha quedat prou clar, la
0: si
1: recomanem.
0: Si no ha quedat prou clar,
1: recomanem veure-la.
0: Recomanem veure-la, ja dic, amb atenció. És una pel·lícula que té un avantatge, que la pots veure a casa.
1: És d'antes. Fantes, dura 90 minuts.
0: Sí, a part la pots veure a casa. No necessita una gran pantalla.
1: No necessita una gran pantalla.
0: L'únic que necessita és una atenció a l'espectador. Hi ha detalls que val la pena.
1: Sí, però no és una pel·lícula espectacular que perdi molt de no veure una sala de cine. Es pot veure a la tele.
0: I és una pel·lícula d'aquelles que te'n dones compte que has vist una gran pel·lícula després de país.
1: Sí.
0: Doncs ja ho sabeu.
1: Molt bé. Bueno, què farem?
0: A la propera l'has de triar tu.
1: Ah, l'haig de triar jo?
0: Clar, sí. Perquè Dies Contados ja la vaig triar.
1: La vas triar tu.
0: Ja la vaig triar. Jo tenia una idea gamberra.
1: A veure.
0: Gamberra. Que, si a tu et sembla bé,
1: a
0: mi m'agradaria comentar una pel·lícula que és una pel·lícula d'un gran còmic, que és el Jerry Lewis.
1: Ai, mare.
0: Que és Tuki Millo.
1: Tuki Millo.
0: No el professor Xiflado, no.
1: No, ja.
0: És una pel·lícula que es diu Tuki Millo, que és una grandíssima pel·lícula. Recordo que em vaig patar d'arriba des de la primera seqüència fins a l'última, i on el Jerry Lewis fa de Jerry Lewis.
1: Bueno, el paper que va fer...
0: Però de Jerry Lewis... El professor Xiflado, sí, té, que és una altra pel·lícula del Jerry Lewis, té la desavantatge de que a vegades ha de desmarxar del personatge quan entra dins.
1: Ja, clar, perquè ha de fer d'un altre, perquè fa dos personatges.

0: meter.
1: Quan entra dintre el Mr. Hyde, el tejedor, aquí no.
0: Aquí no. Aquí és el...
1: Sí, sí.
0: És tota la pel·lícula.
1: És tota la pel·lícula.
0: Doncs fem una cosa, aquesta la fem d'aquí dos.
1: Vale.
0: I la propera, m'ho penso.
1: No, molt bé.
0: M'ho penso.
1: O sigui que la propera, o sigui, serà sorpresa.
0: Sorpresa. Serà un clàssic. Això, això jo us ho puc dir, serà un clàssic.
1: Serà un clàssic, un molt clàssic. Bé.
0: Un clàssic que no hem fet. I ja que estem... Hòstia, se m'acut una... Bueno, no, m'ho penso.
1: Deixem la sorpresa.
0: Deixem la sorpresa.
1: Ara m'ho dius a mi perquè el sorprès...
0: Sí, clar, clar,
1: jo haig de posar-me amb el tema.
0: Sí.
1: Però d'això...
0: Sí, exacte. Eh? Doncs fem aquesta.
1: Però tu el tens present, el Jerry Lewis, amb
0: sí,
1: la seva pel·lícula?
0: Sí, home, i tant.
1: Per mi és un dels còmics universals.
0: Però saps què passa? Que jo soc més del com es diu? Del Gendarme Santopez.
1: Del Lluís de Funes.
0: Del Lluís de Funes.
1: Sí, home, però són dues personalitats diferents.
0: Completament diferents.
1: Completament diferents. No, no. A més, ja t'he dit una pel·lícula concreta.
0: Molt bé. Aquesta d'aquí dos.
2: Doncs, per la propera, sorpresa.
1: Sorpresa.
2: I aviam què fem.
1: Bueno, farem una...
0: Farem un clàssic.
1: Farem una xerrada col·loqui sobre un clàssic.
0: Exacte.
2: I ja està. Així ho farem.
0: Sorpresa.
1: Molt bé.
2: Felipe, Jaume Felipe, Jaume Felipe, gràcies per els vostres consells, les vostres notes cinèfiques.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Adéu-siau, a vosaltres.
1: Gràcies als espectadors que ens aguanten.
0: Els oients.
1: Gràcies
0: als oients.
1: Ah, no, és que ara... Ara també.
0: Ah, hi ha vídeo també, ara?
1: Sí, hi ha.
0: Ah,
1: sí,
0: vale.
1: Ja
0: ens
1: esperem
0: amb vosaltres.
2: Gràcies a tu.
0: Gràcies.
1: Adéu.
3: Ona Villa. 107 FM.
4: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
5: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderats.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
3: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a coble. El Cana crea la seva primera entitat sardanista, es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a coble amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble.
2: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
3: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la copla passa per Alcanà. I així us ho expliquem.
2: Notícies. Societat.
3: Alcanà crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista d'Alcanà es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la copla Ciutat de Cornellà. Entre les 9 sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanà de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una copla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
2: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.

0: Cuplejant,
1: amb Caral Pedemonte.
2: Això era Alcanar, de Francesc Marros.
0: Cuplejant, les estrenes.
2: La Cobla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Cortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, al·legant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la cobla i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la cobla, com Xavier Ventós, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Pau Faril. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la cobla, que va ser impulsor, de fet, de la formació, ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió, perquè és de l'Enric Urtí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però, evidentment, amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Urtí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enri Cortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Borà de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la sardana durant tot el dia al Bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana, emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar una interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, expliquen, del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa diuen indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars Dansaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina, en homenatge a aquesta trobada de dansaires de Montserrat. És d'Agustí Borgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgunyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolar a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquiu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la cobla Rambles, i a les 8:30, 8è concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per cobla amb Quico Alcelio, el Noi i el Mut de Ferreries, i la cobla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4, concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la cobla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6, aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell, a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve, centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve, a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la cobla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 2 quarts de 12, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. A la mateixa hora, a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també a 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la cobla Rambles a Sant Joan d'Espí, i també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les cobles Mediterrània i Reu Jove. També a la 1 de 17è aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una cobla, la Servianenca, i a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les cobles Bellpuig, Milenari i la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 a plec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Cople a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'Audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona amb la Cople La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 60...

35è Aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 11:15 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Montgrín, Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és una sardana que data de 1954.

0: d'Encuri. Coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu. De fet, el saludem des d'aquí. Li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho de dient. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016. L'escoltem.

0: doblejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do. Escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coplegeu força.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal, com estan? Toca abecedari a dues bandes. Una vegada més, els hi recordo la temàtica. El faran dos grups o intèrprets amb una lletra per cada, és a dir, un començarà per la A i l'altre per la B fins a completar-lo. Ens trobarem que algun grup o intèrpret no tingui la lletra per la cançó que li toca i es pot donar el cas que sigui l'altre que en faci dues de seguides. El que vull és que s'escolti el màxim nombre de cançons. Per aquest motiu, no hi faré o faré el mínim comentari sobre la mateixa. Aquest abecedari serà de dues formacions en nom de mar. Per una banda, Mar i Vent, del barri d'Horta de Barcelona i fundat el 1995, i l'altra, Mar Brava, del Poble Sec de Barcelona i creat el 1983. El propòsit d'aquest és escoltar cançons no gaire conegudes o poc escoltades, a veure si ho puc aconseguir. I un cop feta l'explicació i presentació, que parli la música.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: I començarà a parlar la música amb Mar i Vent amb aquest Amor de Loca Juventud.

Amb la lletra A hem escoltat Amor de Loca Juventud i amb la lletra B és el torn ara de Mar Brava i aquest tema d'Ortega Monasterio en castellà i en euskera que porta per títol Bichincho.

Pichincho, tema que hem escoltat, Vicente Pichincho, és l'equivalent al que seria el català o castellà de Vicente i Vicenç. Anem una altra vegada amb Mari Ben amb aquest tema a ritme de rumba que porta per títol Cerca del Río.

acabem d'escoltar amb la lletra C, Cerca del Río, amb el grup Mar i Vent. Torna una altra vegada Mar Brava i amb una d'aquestes no gaire escoltades, tot i que la canten algun que altre grup al seu repertori i també, sobretot, en les corals. És aquella que ens parla de colors, el de colors que es vesteixen als camps per la primavera, de colores.

acabem d'escoltar amb la lletra D de Colores per al grup Mar Brava. Mar i Ben ara ens proposa escoltar aquest tema del mestre Ortega Monasterio que porta per títol Encisadora.

encisadora, el tema amb la lletra que hem escoltat per al grup Mar i Vent. I ara anem amb un tema que porta per títol Gràcies Senyora amb la lletra G, que es reinterpreta Mar Brava i que l'autoria és de Francesc Miralles i Núria Berengueres

Gràcies, senyora, per al grup Mar Brava. El tema amb la lletra G. De la G passem a la H. I de maneres n'hi ha unes quantes dedicades a poblacions i a comarques, com aquesta que porta per títol Havanera del Vallès. I aquí suposo que incluïm tant el Vallès Occidental com l'Oriental. Ens ho canta

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Habanera del Vallès per Mari Vent. I atenció ara perquè anem a ritme de pas doble. Podríem dir que és el més famós que hi ha. Mar Brava el té enregistrat amb un dels seus treballs discogràfics i porta per títol Isles Canàries, que si volen els convido a ballar.

acabem d'escoltar aquest Isles Canàries per al grup Mar Brava, un pas doble que, com els deia, és dels més coneguts, dels més famosos, i que quasi no te'n pots estar de ballar. Si tens la parella al costat, o si no, tot sol, per què no? Torna a ser el grup Mar Brava perquè amb la lletra J, Mar i Vent, no té cap tema dels que disposo jo d'enregistrats. I és aquesta que ens parla d'un personatge, en José Miguel, o José Miguel, com vulguin.

José Miguel o José Miguel, que de fet és una cançó que fa moltes vegades popurri, o més ben dit, l'hem escoltat en popurri amb el De Colores. Ara sí que Mar i Vent té una cançó amb la lletra N. I aquesta cançó amb la lletra N és el famós Negro Abelardo.

Tota una història, la del negro Abelardo, que més d'una vegada ja els he comentat el que li va passar a aquest pobre noi. Continuem, i ara anem amb la lletra O, i és una d'aquestes napolitanes. Si els deia que Islas Canàries era el pas doble més famós i més conegut, si anem a la banda de les napolitanes, O Sole Mio és el més conegut i el més interpretat per Marc.

O Sole Mio, amb la lletra O. I de la O passem a la lletra P, amb aquest Pesquem i Cantem, que es pot fer tot a la vegada, que ens la canta el grup

pesquem i cantem amb la lletra P del grup Mar i Vent i torna a repetir perquè amb la lletra R el grup Mar Brava no tenia cap cançó. I escoltarem aquesta coneguda Rosó, o també Per el teu amor, Rosó.

Rosó, que ens l'ha interpretat el grup Mar i Vent, és una d'aquestes cançons que sempre formen part del repertori de ballables. Segurament amb algun ball de festa major o en algun altre lloc on hi hagi un conjunt o una orquestra, Rosó hi forma part del repertori. Deixem ja la lletra R i anem a la S. Amb Mar Brava, amb Si fossin

0: I amb aquesta cançó acabem aquest programa de la sèrie Abecedari a dues bandes, amb una selecció de cançons de Mar i Vent i Mar Brava. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Que les habaneres us acompanyin fins retrobar-nos a Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquest anfrade o no?
5: No, vaig conèixer-ho i això, no?

Muradan, Frankfurt'tan. Siz de

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ei, Cocos, avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 y David Bowie estaba escalando a pasos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema. Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir "Aguanta fort". Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort.
1: Amb el cor de crom brillant.
0: I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom.
1: Aguanta fort.
0: Cançó original de Stephen Stills.

0: junto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare, quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no te perdo. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permeta'm que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: M'estaria contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Ribas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta, el setembre, amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe desinteressadament a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta, Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop rock que està encantat de que tu avui també a l'iniciar aquesta nova hora estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir: la vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
3: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Venus va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar a la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. A Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título, al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis. What Crisis?

I en Xavier Junque diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junquer. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

Come on, Eileen, la Texas Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí amb un dels primers, de 1970...

0: Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre a Ràdio Espanya, si no m'equivoco.
1: Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no,
1: llavors? El galant del moment, ja ho crec, que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?, a causa d'un accident.
1: Sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar, oi?
1: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. És com un regal.
0: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també, eh? Sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort,
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah,
1: ho faria
0: sí?
1: Una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
1: sí, exacte,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys
1: que,
0: curiosa?
1: Que jo ara no sé, que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial, no sé, tot.

0: Són especials fantàstiques, jo que sé, Edith Piaf, Piaf, per exemple, La Vie en Rose.
1: La Vie en Rose.
0: Per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
0: tant,
1: dels teus inicis,
0: que, sí,
1: que tu
0: sí.
1: Vas començar, que eres una criatura.
0: Una cria, una sí, cria, sí, anava, sí. Anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
0: Molt, molt. I he estat
1: molt
0: feliç.
1: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
0: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
1: bueno,
0: que està bé.
1: Ja és fantàstic.
0: Ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Luisa.
0: Moltes felicitats pel teu programa.
1: Escoltar. Gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vian Gogh ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vian Gogh. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla, i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? L'agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir, i va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molt especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de l'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí. A l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
1: Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, Jan, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa Sessió de Ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdà. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: I marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes. Com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem.
1: Comencem, Lluís, i tant. Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: Exacte.
0: Vulgueu. I per tancar, música de la bona per moure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exactament, sí. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot al teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana. Però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai.
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
6: Mira! És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em refaré. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí, i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar del llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
6: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient:
7: Atrapa'm si pots!
0: Va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
7: Com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
7: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
8: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
9: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
10: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
9: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor, però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
10: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
9: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat, has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit, però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist, a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va aprendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: "Ha fet un bon arruixó", va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a una precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí, Exacte. Molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: dèiem, publicat al diari comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Uh-huh. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. Uh-huh. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC, que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín. És editat per l'editorial Catalan Edition. I recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò, ja hem de marxar. És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics.
1: Doncs malauradament sí, Mercè, el rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè com sempre marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damari Gelabert per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui, com a mínim, tan bonica com el millor dels contes.
2: Adeu!

0: Benvinguts al nostre racó d'històries i contes.
1: Benvinguts a la...
2: L'Ara del Conte.
1: Hola, Aran.
2: Hola, Mercè. Hola, Lluís.
0: Hola, Aran. Portem una setmana més d'emoció, aventures, misteri i moltes, moltes, moltíssimes coses més.
1: I tant, exacte, Lluís. Perquè també obrirem de nou el nostre bagul de paraules perdudes que volen sortir per compartir-les amb tots els nens i nenes que ens escolteu.
0: I tampoc deixarem de banda la lectura perquè ens endinsarem a la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o bé de llegendes.
1: I per acabar l'hora del conte, Lluís, una bona música, oi?
0: Oh, com cada setmana, Mercè, evidentment. Com si no podem tancar el programa. Ai, vinga, l'hora del conte ja sabeu que la podeu escoltar a més de 30 emissores arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així doncs, apagueu els llums, escolteu la ràdio i deixeu-vos emportar per la màgia dels contes. De moment... Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el gran llibre de contes per la pàgina 572. I sabeu què ens ha sortit?
0: Doncs mira, ens ha sortit El petó de la bona nit, un conte recollit de la pàgina web Racó de Contes i que nosaltres ho hem adaptat perquè ho escolteu vosaltres.
1: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava de tot era el moment més especial del dia. Era fer teta per dormir.
0: Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arregulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la seva mare i s'adormia amb un sospir molt, molt suau.
1: És un conte molt tendre, ple d'amor, Lluís. Comencem a explicar el conte?
0: Doncs sí, comencem perquè és molt maco.
1: Molt bé.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir:
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare:
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons, un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella:
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir:
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta:
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història, però no el petó de bona nit. Aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: I anem pel segon conte d'avui. I ens n'anem a Veneçuela.
1: Doncs sí, a Veneçuela, perquè Les cinc àguiles blanques és el títol d'aquest conte tradicional de Sud-amèrica. Un conte molt bonic, popular, que parla de la natura i la fauna d'aquest continent, del continent americà.
0: Cinc àguiles blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen unes ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol, semblaven làmines de plata.
1: Venien del nord o bé venien del sud? La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat.

blanques volaven un dia pel blau del firmament. Cinc àguiles blanques enormes, els cossos de les quals produïen ombres errants sobre els turons i muntanyes. Les seves plomes brillaven a la llum del sol com làmines de plata. Venien del nord, venien del sud. La tradició indígena només diu que les cinc àguiles blanques van venir del cel estrellat en una època molt remota. Caribai, el geni dels boscos aromàtics i filla de l'ardent Zoé i de la pàlida Chia, imitava el cant dels ocells, corria lleugera sobre la gespa com l'aigua cristal·lina i jugava com el vent amb les flors i els arbres. Caribai va veure volar pel cel les enormes àguiles blanques i va voler adornar la seva cuirassa amb tan rar i esplèndid plomatge. Va córrer sense descans, perseguint les ombres errants que les aus dibuixaven en el sol. Va travessar les profundes valls, va pujar un i un altre turó. Per fi va arribar, fatigada, al cim solitari de les muntanyes dels Andes. Les àguiles blanques es van aixecar perpendicularment sobre aquella altura fins a perdre's en l'espai. No es van dibuixar més les seves ombres sobre la terra. Aleshores, Caribai va passar d'un cingle a un altre per les escarpades serres, espargint les seves llàgrimes. Va invocar Zoé, l'astre rei, però les àguiles s'havien perdut de vista i el sol s'enfonsava ja en el crepuscle. Estremida de fred, va girar els seus ulls a l'orient i va invocar Chia, la pàlida lluna. I a l'instant, el vent es va detenir per fer silenci. Les estrelles van brillar i un subtil resplendor en forma de semicercle es va dibuixar en l'horitzó. Caribai va trencar el silenci dels erms amb un crit d'admiració. La lluna havia aparegut i entorn d'ella hi volaven les cinc àguiles blanques, refulgents i fantàstiques. I mentre que les àguiles descendien majestuosament, l'Índia mitològica dels Andes va modular dolçament sobre les altures la seva selvàtica cançó. Les misterioses aus van volar per sobre de les crestes nues de la serralada i es van asseure per fi, cadascuna sobre un cingle, clavant les seves urpes en la roca viva. I es van quedar immòbils, silencioses, amb els caps tornats cap al nord i les gegantesques ales esteses en actitud de remuntar-se novament cap al firmament blau. Caribai va córrer cap a elles per arrencar-los les cobejades plomes, però un fred glacial va entumir les seves mans. Les àguiles estaven petrificades, convertides en cinc masses enormes de gel. Caribai va fer un crit d'espant i va fugir espaordida. La lluna es va enfosquir de sobte, l'huracà va colpejar els penyals nus amb un soroll sinistre i les àguiles blanques es van despertar. Es van enterrufar furioses i a mesura que van sacsejar les seves monstruoses ales, el sol es va cobrir de flocs de neu i la muntanya tota es va engalanar amb el plomatge blanc. Aquest és l'origen fabulós de les serres nevades de Mèrida. Les cinc àguiles blanques de la tradició indígena són els cinc elevats cingles sempre coberts de neu. Les grans i tempestuoses nevades són el furiós despertar de les àguiles i el xiulet del vent evoca el cant de Caribai.

0: Ja portem dos contes. Anem pel tercer, Mercè?
1: I tant, Lluís. I us explicarem un conte tradicional dels meravellosos germans Grimm que es titula El llop i les set cabretes.
0: La mare de les cabretes les avisa que no obrin a ningú mentre ella va a comprar. Això és el que teniu de fer tots, eh?
1: Exacte. Mm.
0: Un bon consell. El llop truca a la porta i prova que l'obrin dient que és la mare, però les set cabretes li diuen que té la veu massa ronca per ser la seva mare.
1: Llavors, el llop pren ous per aclarir-la. Les cabretes li diuen la segona vegada que té les potes negres. Per tant, el llop se les enfarina molt abans de trucar per tercer cop. Llavors, les cabretes el creuen i l'obren.
0: Ai, ai, ai, i el llop què fa, Mercè?
1: Ai, Lluís, okay. Hauràs d'esperar que ho expliquem per tots els nens i nenes de l'hora del conte. Home, va, una mica de paciència.
0: Vale, vale, doncs vinga, va.
1: Anem-hi?
0: No perdem més temps, vinga, anem-hi, anem-hi.
2: Mana Cabra vivia

0: en una bonica casa del camp, enmig del bosc. La caseta era blanca, amb finestres de color blau i el terra vermellós. Mama Cabra tenia 7 bufones cabretes, boniques i espavilades. Bele s'anomenava la més gran, que era negra com el carbó. Bolo era la segona, de pèl castrany i lluent. Boli era la tercera, una cabreta blanca amb potes negres. Billy, la quarta, tenia la pell tacada de blanc i marró, igual que la cinquena, Bali. Bala era rossa com el blat, però la més bufona de totes era Bulu, una cabreta negra amb una taca blanca al front. Abans de fer-les anar a l'escola, Mama Cabra les netejava i pentinava. Després mirava els cartipassos perquè no es deixessin res.
1: Filletes meves, sigueu aplicades i obeïu al mestre. Si voleu ser unes cabretes de profit i no us entretingueu pel camí ni aneu pel vessant de la muntanya, que bé sabeu qui viu al llop.
2: Sí, sí, mama, no et preocupis,
0: deien les 7 alhora. Un dia, Mama Cabra necessitava anar a comprar algunes coses al mercat. Va reunir les seves filles i els va dir:
1: filles meves, us haig de deixar soles perquè em cal anar a comprar. Aneu amb molt de compte per si ve el llop. Si s'assabenta que esteu soles, no s'ho pensarà gens ni mica. Vindrà aquí i us devorarà.
0: Bele, la filla gran, va preguntar:
3: ai, mama, quina por! Però com sabrem que és el llop qui truca i que no hem d'obrir-li la porta?
1: És cert que el llop és molt espavilat i de vegades es disfressa, però el reconeixereu per la veu ronca i les potes negres.
0: Mama Cabra va sortir amb el seu cistell per anar a comprar, mentre les seves filles l'acomiadaven des de la finestra. Després d'haver tancat molt bé la porta, les 7 cabretes es posaren a jugar. Al cap d'una estona van trucar a la porta. Una veu ronca i forta cridà:
4: obriu de seguida, filles, que sóc la vostra mare!
0: Les cabretes es miraren espantades i aleshores Bele, com que era la més gran, va dir amb decisió:
3: no, no, no t'obrirem pas la porta. Et penses que som bledes? Tu no ets la nostra mare, tu ets el llop. La mama té la veu dolça com la mel i la teva és aspra i lletja.
0: El llop s'anà sense contestar, tot penserós. Havia de trobar una bona estratagema per ensarronar les 7 cabretes. Aleshores, decidí anar a ca l'apotecari i li va dir:
4: estic molt refredat i li agrairia que em donés alguna cosa per aclarir-li la veu.
5: Miri, li donaré uns caramels de mel i llimona que l'aniran molt bé.
0: N'hi va vendre un quart de quilo. El llop se'ls empassà en un tres i no res i es dirigí corrents a casa de les petites. La boca se li feia aigua. Va trucar a la porta i va dir amb veu dolça:
6: obriu, filletes meves, sóc la vostra mareta i estic molt cansada.
0: Les cabretes, aquest cop, es van quedar sense saber què fer. Era veritat o no? Es preguntaven. Però Bele recordà els consells de la seva mare i va cridar:
3: mostra'ns la poteta, mama, i així estarem ben segures.
0: El llop, aleshores, ficà la pota pel forat de la porta.
3: No t'obrirem, malvat, que ets el llop i no la mare. Ella té les potetes blanques i la teva és negra.
0: El llop, enfurismat, se n'anà cap a la fleca.
4: Ai, amic flequer, mentre fregia bunyols m'ha caigut una gota d'oli a les potes de davant i m'he cremat. No et pots imaginar el mal que em fa. Diuen que posar-se una mica de farina sobre la cremada és un bon remei.
0: El flequer, compadit, li va posar un bon grapat de farina a les potes, que van quedar més blanques que un llençol. El llop va tornar de nou a casa de les cabretes i va dir amb veu suau:
6: filletes meves, sóc la vostra estimada mareta, que ja està de tornada. Obriu-me de seguida.
3: Abans ensenya'm les teves potes o no t'obrirem.
0: El llop, molt satisfet, va treure les potes pel forat de la porta, tot dient:
6: Quina alegria em dona que sigueu tan previngudes. Mireu les meves potetes.
0: Eren tan blanques i suaus les potes del llop que les cabretes ja no dubtaren que es tractava de la seva mare. Quin sobresalt! Pobretes, quan van veure que qui entrava era el llop! Plenes de terror, una es ficà al de sota de la taula, l'altra dins del forn, que, per cert, estava apagat. Bulú, la més petita, es ficà dins la caixa del rellotge de cucut. Però tot va ser debades. L'espavilat llop regirà de cap a peus la casa i se les empassà una darrere l'altra. Només Bulú es salvà. El ferotge llop va menjar tant que va sentir son. S'estirà per dormir sobre l'herba enmig del bosc, sota l'ombra agradable dels arbres. I, de fet, als pocs minuts roncava plàcidament. Mentrestant, mama cabra tornava a casa portant regals a les seves filles. Quina espantosa sorpresa s'endugué! La porta oberta de bat a bat, tots els mobles per terra, les portes dels armaris esberlades, les robes regirades i la vaixella esmicolada. Plena d'angoixa, començà a cridar les seves filletes. Ningú no contestava. Com podien contestar si eren a la panxa del llop? Bulú va reconèixer la veu de la mare i va dir:
3: Mama, mama, sóc aquí. Quina por he passat?
0: Mama cabra va treure Bulú del seu amagatall i després la bufona cabreta li va explicar el que havia passat. Com va plorar la pobra mama cabra! Però mama cabra era valenta i va pensar que calia castigar el malvat llop. Sortí cap al bosc acompanyada de Bulú, a l'encalç del criminal. No tardaren gaire a descobrir-lo adormit encara, sota els arbres. Mama cabra es disposava a enfonsar-li les banyes a la panxa quan va veure que alguna cosa es movia en el ventre del llop.
1: Mira, Bulú, les teves germanetes encara són vives dins la panxa del llop. Vés corrents a casa i porta'm un ganivet de cuina.
0: Quan Bulú va portar-li el ganivet, mama cabra, amb molta cura, va anar tallant la pell de la panxa del llop. Quina alegria! Totes les seves filles anaren sortint de la panxa del fastigós animal. Estaven fresques com una rosa i contentes de tornar a veure la seva mare.
1: Aneu al riu i porteu les pedres més grosses que trobeu. En necessito almenys 6, perquè el llop, en desvetllar-se, no trobi la panxa buida.
0: Les cabretes van portar les pedres i les donaven a mama cabra, que les anava posant a la panxa del llop. Després li va cosir el ventre amb molt de compte. Quan mama cabra va concloure la seva operació, el llop va començar a fer badalls.
4: Quina set que tinc!
0: Va dir estirant les potes. Va anar al riu i estirar el coll per veure, però el pes de les pedres l'arrossegà i el va fer caure de cap a l'aigua. I tot i que sabia nedar, el pes de les pedres l'enfonsava un cop i altre dins el riu, de tal manera que no en sortí mai més.
7: Tornem a les nostres paraules oblidades i em va encuriosir una conversa entre dues persones grans en un bar de poble. Parlaven de les tasques que feien quan treballaven a l'hort i a la vinya, deien un senyor. Una de les tasques que m'agradava fer a les tomaqueres era esbrullar. Amb això aconseguia que els tomàquets que sortien a la planta es feien més grans. I, saps, Lluís, això em va recordar que quan jo era petita i anava a la vinya amb el meu pare, l'ajudava a escavallar.
8: Ah, esclar.
7: És a dir, que trèiem els pàmpols i els rebrots, que també es deien cavalls.
8: Esbrullar, escavallar. Avui hem anat directament a les vinyes i als horts, o sigui, al món rural. Doncs és molt interessant. En tots dos casos es tracta de treure de la planta, sigui una tomaquera, un cep o el que sigui, la part que no és necessària per tal que la planta creixi molt més maca, més gran i més neta. Realment és important escoltar amb atenció a les persones grans. És molt maco,
7: sí, tant,
8: això.
7: Sí,
8: molt interessant. Segur que d'ells podem aprendre molt, Mercè.
7: Tens tota la raó, Lluís. Quantes més coses sabem, més atents estem en tot el nostre entorn. Per tant, continuem setmana rere setmana amb les paraules perdudes o oblidades.
8: Exacte, Mercè. Ja tenim una altra paraula per incorporar-la al dia a dia. Què et sembla si ara ens anem a la nostra biblioteca i busquem un llibre per recomanar a tots els nens i nenes que ens escolten?
7: Doncs perfecte, anem a la biblioteca de l'Hora del Conte.

0: Ja hem arribat, ja hi som a la biblioteca. Encara sento aquella bonica sensació de la Diada de Sant Jordi. I és que per a mi és un dia únic. M'encanta. Però bé, ara ens toca recomanar un conte i aquest que porto avui justament el vaig descobrir en una de les parades d'un poblet meravellós com és Calonja. És la primera booktown de Catalunya. Podríem dir que és un poble dedicat als llibres. Té uns 11.000 habitants i ja té, Lluís, 7 llibreries.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, i la cosa va en augment. Per cert, el conte que recomano és Els records del mussol. Per resumir-lo en una frase, et diria que hi ha records que no es desen al cap, sinó al cor de qui ens estima. I ara, ens diràs alguna cosa més, oi, Lluís?
1: I tant, mira, és una història amb molta llum i profundament tendra sobre la memòria, la identitat i la força dels vincles. Aquest conte ens parla del pas del temps, de la cura mútua i de com les persones que ens envolten poden conservar els nostres records quan nosaltres no podem. El mussol sempre va tenir cura dels altres. El savi conseller, l'amic pacient, el que trobava les paraules justes fins que un dia va començar a oblidar. Quan els seus records comencen a fallar, els seus amics fan quelcom extraordinari en lloc de deixar que es perdin les històries compartides. Les comencen a escriure.
0: Sí. És un llibre delicat i necessari que convida a conversar sobre l'oblit, l'empatia i l'amor que perdura. Per tot això, recomanem aquest conte, Els records del mussol, de Patrícia Casasola, amb unes magnífiques il·lustracions de la Sara Sánchez i editat per Triqueta Verde i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys. Ara que ens ho estàvem passant d'allò més bé, ai, hem de marxar. I és que explicant contes amb tots els amics de l'hora del conte, el temps ens passa molt ràpid.
1: Doncs sí, sí que és veritat, massa ràpid. Però no ens podem quedar tot el dia aquí. Mira, saps què farem, Mercè? Acomiadarem a tots els nens i nenes amb la música dels Pot Petit i la cançó Bruixes i Bruixots.
0: Doncs vinga, marxem, però, ep, tornarem la propera setmana carregats de nous contes i us diem adeu amb un molt bon desig. Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

Les mil i una rumba es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres amagades sota el cul.

0: nostres mesquins. Perquè els dies no passen i no arriba la mort, ni si l'heu demanada. Ni si l'heu demanada, vol un clot. Perquè per tornar a néixer necessiteu morir. Jo som mai un flor. I no ho sóc ni una filla.
1: I'm going to try and get down to you.
2: Okay.

0: Ona Villa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, som els Buidos, parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. Mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea. Poc
3: molt
2: més
3: bona
2: tarda, hora
3: després. Reis de la
2: resultem
3: pista
2: la
3: de ball
2: de la coalició Pro-Publicitat amb Israel, Alice Samson.
4: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els
3: benvingut
4: passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple
3: 80.
4: Més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
3: I un dia més,
2: la manifestació serveix per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel.
3: I comencem la marxa a la pista de ball.
2: Hi ha política catalana de Cuba, retreta, Esquerra i Comuns, que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors.
3: Que gaudiu i que veieu.
2: El sindicat de mestres USTEC ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no s'ha tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralista de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancats i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural en recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'una codinenca, Laia de Déu.
5: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai que feia anys que estava en desús es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Vell.

0: va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
1: Des d'aquí hem fet això perquè la gent ja veus amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pogués tenir les explicacions i tot.
0: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
2: I des de la FED juguen la final de la Copa de la Reina el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so aquí a

0: la final, la Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Metalaceres.
1: Un
0: després de
1: bon
0: la Lliga Femenina i la Supercopa,
1: que
0: podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
2: Una altra copa de la reina Duque Patín, Donald Vilassana intentarà defensar el títol.
0: Ha aconseguit superar el Praga per 0-2 i jugarà la final probablement contra el Gijón, que està guanyant en aquests moments davant del Benvibre per un contundent 4-0. Les lleidatanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina, el seu quart títol i el primer d'aquesta temporada.
2: I a la Lliga de Campions Femenina de Basquetbol s'estan disputant les tornades dels quarts de final.
0: I ja tenim el Sant Andreu classificat per la final, la 4, que jugarà el 10 i 12 de juny a Malta, on intentarà revalidar el títol, a superar que el Bully Agmeni, el Sabadell, necessitava remuntada davant l'Olympiacos, no ha estat possible i queda fora de la final, la 4. Ara va disputar el seu partit, el Mataró, juga contra el 6 de Roma, havia guanyat a l'anada per 13-9.
2: I pel que fa al futbol, jornada unificada a la primera federació masculina.
0: El UPC Sabadell lluita per ser el play-off de cent, fins i tot el Sabadell per mirar la situar-se primer i aconseguir l'ascens a la segona, i el Nàstic se la juga i podria fins i tot perdre avui la categoria. A les 9, Nàstic.

Vull dir, sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan disputant ara mateix, o repassar també 11 en alguns partits.

0: 11 del conjunt blaugrana.
1: Sí, aquest serà l'11 de Pere Romeu, Casa Colla a la porteria, Mapi León, Salma Parayuelo, Pina, Alexia, Patrick, Bayor, Vicky, Ona Batlle, Aixa i Bruc.
0: Doncs aquest serà l'11 del Barça per aquesta gran final davant de l'Atlètic de Madrid de la Copa de la Reina a partir de les 9. I autèntica final també a les 9 a la primera federació masculina per a dos dels equips catalans, de fet per als tres, però en un dels duels s'enfronten quin partit nàstic i Europa.

ciutat de Tarragona, el nazi que es juga la vida, si no guanya, pot convertir-se avui mateix en equip de segona federació, situació que contrasta amb els interessos d'una Europa que busca jugar al playoff d'ascens. Ja sabem, l'11 del nazi

lateral dret, Yander Zoilo, lateral esquerra, amb Enrique Pujol i Mangel Aleix a la defensa, el capità Òscar Sanz i Marc Montalvo mig al camp, per davant la línia de tres mitja punta formada per Kylian Abdallah, el francès torna l'onze inicial.

Caldense líder, que té un punt més, i l'Atlético Madrileño, que té un punt més i és tercer, s'enfronten entre ells. Per tant, tot el que no sigui una victòria de l'Eldense combinada amb una victòria arlequinada en el comiat de la nova creu alta, que per cert estarà absolutament plena,

0: catalana, aquesta final a 4. Juga Roma, Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
1: Doncs de moment sembla a hores d'ara que hi haurà un segon equip català aquesta final a 4 de la Champions League, que s'ha disputat proper mes de juny a Malta, i és que a pocs minuts, de fet, 50 segons per acabar el primer quart, l'assolim centre d'atenció. Mataró està guanyant per 0 gols a 2. El primer gol l'ha marcat Clara Espart, i el segon ha estat marcat també per Carol Bastant. Suposa aquest 0-2 amb la qual cosa, si tenim en compte el resultat del partit d'anada jugat a Mataró, en aquest moment l'equip de Dani Ballat tindria 5 gols de baix al seu color en aquesta eliminatòria. Per tant, doncs, a punt d'acabar el primer quart, 6-0, assolint centre d'atenció Mataró.
0: Doncs van bé les coses per la Mataró, a veure si aconseguim que el conjunt mataroní també es classifiqui per aquesta final a 4 de la Champions femenina, on, com dèiem, tindrem el Sant Andreu, que defensa el títol. Finalment el Sabadell no ha pogut passar. I a l'Eurocup femenina, semifinals tornada, ja tenim un equip català al Catalunya a la final, s'ha classificat aquesta tarda i ara ho busca el Barcelona.

0: està a la Trieste, ara mateix a 3-3 del marcador, el partit es troba al primer quart.
1: Doncs aquí estan les coses, i en bàsquet estarem ben pendents en el decurs d'aquest programa, de tres partits que encara no comencen, a la Lliga CB, a la 32a jornada, al Manresa, ja salvat la rep al Saragossa, la tercera fet eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, a partir d'un quart de nou, entre Vic i Mollet, ens informarà des de Ràdio Vic amb Pep Portet, i a la fase de descens, a Lliga Femenina Challenge, segona eliminatòria, partit d'anada a 2:15 entre el Lleó i el Gec.

gràcies a la final 4. Avui el Vilassana s'ha acabat emportant la victòria, per tant, acaba accedint a la final després de guanyar 0-2 amb gols de Lucía Udo i també de Jiménez Gómez. El Vilassana es porta

4-0 del Palau. Aquest en el partit d'ahir deixaven els dos catalans fora. On el partit de dijous el Praga havia guanyat 2-1 al Cerdanyola i el Vilassanat 2-1 al Manlleu, en l'última, amb l'única partit de

0: enfrontar segurament, pràcticament segur, demà a partir de la una de la tarda, de la una de migdia de la tarda, a l'equip anfitrió, a Gijón, però el Vilassana avui s'ha desfet de tot un Fraga per 0-2, una victòria que ha deixat molta satisfacció al vestidor del Vilassana. Aquí ens ho deia ara fa una estoneta una de les seves jugadores claus, que ara fa uns dies també anunciava la seva retirada, Maria Pons.
1: Bé, l'acció de la final ha estat...

0: Vinga, 8 i 14 minuts, continuem a l'enjoc. Hem obert el programa amb la Copa de la Reina d'Hockey Patins, però estàvem molt pendents també de les competicions europees de waterpolo, competicions europees femenines, on tenim ja una mica de tot. Comencem per la Champions, quarts de final tornada, ja tenim un equip català a la final a 4, un altre d'eliminat i un altre que ho prova. Anem cap a l'equip que està jugant ara mateix, el Mataró, a la piscina de la Roma. De moment anaven bé les coses. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
1: Sí, dic que l'equip italià ha marcat un gol a 13 segons al final del primer període, gol de Maxine Schaap, amb la qual cosa el marcador ara reflecteix un resultat de 1-2 a favor de la Solim Centre Nació Matura. Ha començat ja el segon període amb una exclusió de la jugadora italiana Sara Carossi. Dic que hi ha hagut dos llançaments de penal que no s'han transformat, eh? Un per cada equip, un penal comès per Hauschild, que Hearn, australiana Hearn, no ha transformat, i un penal de Chiappini, la jugadora del CIS Roma, que la nord-americana Jules Rumer, jugadora de la Solim, no ha pogut transformar. Per tant, doncs, ja en el segon període d'aquest partit, CIS Roma, una Solim, centre natació Mataró 2.
0: Doncs de moment a victòria de la Mataró, que s'havia guanyat de 4 gols al partit d'anada. De moment marca de 5 gols per a les mataronines. Abans aquesta tarda ja havien jugat Sant Andreu i Sabadell.
2: Sí, el Sant Andreu ha acabat aconseguint classificar-se per la final a 4, on intentarà doncs, defensar el títol de la Lliga de Campions i aconseguir la temporada passada. Ho tenia complicat perquè venia amb un empat a 11 del partit d'anada i a més jugava a la piscina del Guillermini en grec, però ha guanyat un únic gol de

0: no ha estat possible. Acabar perdent per 10 a 8 i, per tant, el Sabadell que no podrà ser doncs, en aquesta final a 4. Ja tenim 3 equips classificats, el Sant Andreu, com dèiem, l'Olympiacos i el Telecom Hongarès.
1: Doncs el Sant Andreu continuarà defensant el títol d'una manera èpica, perquè ha començat perdent el partit amb desavantatges, en aquest cas, de 2-3.

0: content. Has entrenador, Javier Mar.
1: Una victòria treballadíssima, molt patida. Crec que hem fet un partit
2: complicat
1: molt de l'inici, amb moltes faltes en contra, amb un arbitratge que ens ha castigat molt. Però que hem aguantat, hem resistit com hem pogut i hem arribat al tram final, que ens va complicar també molt, amb dos gols en contra i un penal en contra, i a partir d'aquí hem fallat el penal i l'equip ha tirat de coratge i hem pogut arribar als penals amb l'empat a 11. I després, doncs, bueno, es notava que això ens comportaríem, perquè l'equip estava que s'ho creia molt

0: ho han tret.
1: Doncs ho han tret, així ens ho deia Javier Nara aquesta tarda. El Santander, que continuarà defensant aquest títol de Champions, no ho podrà fer el Sabadell, que ha caigut davant l'Olympiacos. Ravi Sabadell, Pau Vituri.
2: Com era d'esperar, l'escalcula per si Sabadell s'ha acomiadat de la Champions femenina de waterpolo d'enguany, a més ho ha fet amb derrota novament davant l'Olympiacos per 10-8 al Pireu. L'equip de David Palma arrossegava el símbol de l'avantatge del partit d'anada a Candon. La veritat és que no està ni a prop de fer un xut a les gregues. Un partit que ha començat amb igualtat en el marcador, però aleshores les locals han encadenat un parcial de 5-0 que ha fet que disparessin en el marcador amb el 6-1. En algun moment en concret, l'escalcula ha pogut arribar a maquillar les diferències, a situar-se en més un gol.

0: aquesta edició de la Champions, molt marcada per les baixes que ha patit el tècnic David Palma, i l'últim objectiu de la temporada serà la divisió d'or, el play-off, que arrencarà amb el factor piscina en contra més a la semifinal davant el Mataró.
1: 8 i 9 i més waterpolo europeu a Eurocup femenina, semifinals tornada. Ara mateix tenim en joc el Barceloneta.
2: Sí, tenim en joc el Barceloneta, que està enfrontant el Trieste en aquesta tornada. A la nova havien empatat a 12 i ara mateix un gol diferencia aquest partit. Avui està guanyant la Barceloneta per 4 a 5 davant del Trieste a la piscina del conjunt italià. Per tant, aquest gol ara mateix doncs donaria la classificació per la final del Barceloneta i hi hauria una final catalana.
1: Sí, perquè abans el Catalunya ha aconseguit una proeza.
2: I el Catalunya ha acabat emportant-se la victòria per un contingent 4 a 11 a la piscina d'Almana a Budapest. Recordem que el partit d'anada havia acabat molt ajustat amb un 13-13 i a la Catalunya tot li tocava a reaccionar a una piscina llunyana en aquesta de Budapest, doncs ha acabat guanyant amb contundència 4 a 11. És la primera final europea de la història de la Catalunya.
1: Doncs vinga, anem cap a Hongria a felicitar el seu tècnic, el Javi Melmonte. Javi, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Pues, molt content. Hem assolit l'objectiu, hem arribat a la final, hem fet un partidarro, així que contentíssims tots.
1: Clar, no hem pogut seguir en directe, però clar, 4-11, ens hem quedat doncs, gratament sorpresos. Quin troc de partit heu fet per aconseguir un resultat com aquest, no?
3: Sí, la veritat és que teníem molt clar que havíem de millorar al nivell defensiu per poder guanyar aquí a Hongria i hem portat Gràcia, que sigui gairebé la perfecció.
1: Sí, precisament et llegia aquesta setmana, no?, l'Independent de Gràcia, que deia precisament això, que la clau havia de ser millorar defensivament. I, clar, 4 gols encaixats en un partit com aquest demostren que heu fet la feina que volia.
3: Sí, sens dubte. La veritat és que tot l'equip a nivell defensiu està molt actiu, molt encert també, i després, pues, la nostra portera, Laura Arcos, ha fet un partit tremendo que ha deixat
4: la portaria 4-1.
1: Què significa pel Catalunya aquesta primera final europea de la història?
4: A la pista de Ona Villas, fotem-li més
3: canya. Sí, a nivell femení, ja van jugar unes quantes finals en els 90, però sí, molt... La veritat és que estem tots molt contents, la veritat. La final és una fita històrica, és una final europea pel club de 30 anys després de l'última que va ser masculina. I supercontents, la veritat. Veníem, teníem intenció de guanyar, òbviament, però la diferència del marcador i amb la contundència amb la que hem guanyat ja no pel resultat, sinó amb el joc, doncs, la veritat és que ens deixa molt contents i amb moltes ganes i coses de seguir.
1: Un reforç moral brutal i en certa manera també una esperança de cara al futur del Cata, no? I aquí tenim un equip que potser es pot donar molta alegria.
3: Sí, ojalà seguim molts anys tots plegats.
1: Molt bé, escolta, amb aquesta final, si pot ser que sigui amb el Barceloneta, no? Millor una final catalana.
3: Bueno, al final les finals no has d'acollir rival, però si és veritat que és el Barceloneta, doncs el desplaçament serà bastant més proper.
1: Molt bé, doncs escolta'm, Javi, moltíssimes felicitats per aquesta final i res, a gaudir aquesta final, llegia per aquí 27 de maig i 3 de juny, l'anada i tornada.
3: Correcte, sí, aquesta setmana en dimecres.
1: Doncs us seguirem a l'Helena Prop, Javi del Monte, moltíssimes felicitats, a gaudir-ho.

0: passat el Waterpolo, pel Sant Andreu, pel Catalunya, veurem si pel Barceloneta, que està jugant ara mateix, i també pel Mataró. En futbol volem una altra alegria, la Copa de la Reina, que el Barça disputa la gran final, la Gran Canària, a Rea, a poc més de mitja horeta.
1: Sí, començarà a partir de les 9 del vespre aquesta final davant l'Atlètic de Madrid. El Barça, com deia, juga a Gran Canària, vol aconseguir la tercera Copa de la Reina consecutiva.

0: Doncs a veure si arriba aquesta victòria a la dotzena Copa de la Reina del Barça, la tercera de consecutiva. A la prèvia del partit també hem escoltat una de les jugadores més importants del Barça, doble grana, la Marta Torres.
1: Com ja he dit, no? És una final, és partit únic, tu jugues tot en aquests primers 90 minuts i tant elles volen, sortiran a tope, ho donaran tot, ja la Lliga està funcionada, la Supercopa ja ha passat, tenen una molt bona oportunitat per guanyar un titular aquesta,
2: vinga,
1: aquesta temporada.
2: Vinga, vinga, que no pari la pista de ball de 11 milles
1: i ara seguim amb el tema Càmpil serà un gran partit, vindrà molta gent que amb això estem molt agraïdes i esperem donar el nostre 100% perquè arribem en molt bon moment.
0: Doncs a veure què és el que aconsegueix fer el Barça davant l'Atlètic de Madrid a partir de les 9. Recordem que Sanchen i Alexandri són baixa per lesió. L'11 de Pere Romeu, el recordem?
3: Dedicat a colla a la porteria, Mati León, Salma Parayuelo, Calàudia Pina, Alexia, Patrick, Fallor, Vicky, Ona Valla, Aixa i Bruc.
0: Doncs aquest serà l'11 del Futbol Club Barcelona a partir de les 9 a Gran Canària davant l'Atlètic de Madrid en aquesta gran final de la Copa de la Reina. Per cert que avui, o les últimes hores, hem sabut que dissabte i dilluns també hi haurà pantalla gegant a Plaça de les Glòries per la final de Champions, eh? La gran final.

0: xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar de tot el Marina Headlock, l'auditori, i per anar al museu, concert i espectacles d'auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'auditori, temporada 2026-2027.
0: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és

0: pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT i Netflix acaba d'estrenar la segona temporada de la versió d'actor real amb gairebé 17 milions d'espectadors durant els primers 4 dies. I el misteri sobre el One Piece encara s'ha fet més gran ara coincidint amb aquest rècord de ventes. Eiichiro Oda també ha volgut amagar el seu propi tresor, ha escrit en un paper el secret de què és realment el One Piece, també del destí del Luffy, i l'ha partit en dues meitats. N'ha segellat una en un cofre en una ubicació secreta a l'oceà i només es recuperarà quan s'emeti l'últim capítol de la sèrie. Fins aleshores, el misteri de One Piece continuarà viu a la ficció i a la realitat. Milions de persones seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de pa.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La xarxa de comunicació local.
2: Vinga, vinga, i ara seguim amb Don't Kill Me Tonight. Vinga, que no pari la marxa.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a Enjoc. Només aquí, a la teva ràdio local.

notícies que tots dos depenen de si mateixos. El Girona, com ens deia l'Anna, està sí, amb una visita complicadíssima al camp de l'Atlètic de Madrid, un camp on voldran acomiadar a Griezmann, que demà juga el seu últim partit.

0: González i que deixa l'Espanyol 3 punts per sobre del descens, que com diria marquen Mallorca i Llevant, que precisament demà s'enfronten al camp de Llevant a València. Per tant, un partit on mínim un dels dos equips puntuarà. Un Espanyol que juga al camp de l'Osasuna, que està empatat a punts amb 42 punts tots dos. S'ha comentat a les últimes hores que els podria interessar un empat, com acostuma a passar en aquesta situació, però Manolo González ho té clar, i només tens la victòria.
1: Bueno, el fútbol tiene estas cosas siempre, que al final el fútbol, las conjeturas, las historias, mucha gente aburrida en el camino también para buscar historias.

Barça per fer el ple de victòries a casa com a local aquesta temporada. Si demà guanya, haurà guanyat tots els partits com a local a la Lliga aquesta temporada. Aquest seria un fet històric que

0: evidentment han recordat i molt del davant de punt.
1: I was with Robert now 4 years together.
2: He treballat amb en Robert 4 anys i hem guanyat 9 títols junts. Tots els títols que he guanyat han estat amb ell. Per mi és un privilegi haver treballat amb ell perquè és un professional.
1: It's the best for his...
2: Cada dia fa tot el que ha de fer perquè el seu cos estigui al màxim nivell.
1: It's a perfect role model.
2: És un model de comportament perfecte pels jugadors joves i és per això que encara està jugant a aquest nivell. Ara vol fer un canvi i es vol mudar. Això és bo per ell i potser també per al club, perquè així podem reestructurar una mica l'equip.
1: We can restructure a little bit the team, but at the end...
2: Valoro molt haver treballat amb ell, perquè és un ésser humà fantàstic i també un gran futbolista.
1: So also a great, great player.
0: I gairebé 36 minuts. Parlem també dels playoffs d'ascens a Primera Federació Femenina. Demà, l'Ona Sant Adrià juga el partit d'anada de la gran final.
3: Sí, l'anada ja, doncs aquesta eliminatòria d'ascens a Primera Federació s'enfronta a la Reial Societat B a partir de 2:15 de migdia.
0: Doncs l'Ona Sant Adrià, que busca ser el segon equip en aquesta categoria la pròxima temporada, al costat del Barça B, perquè recordem que aquesta...

0: I a les 8:37 minuts ens posem a parlar també de la primera federació masculina. Grup segon, penúltima jornada, jornada unificada a partir de les 9, a partir de res, 24 minuts, com aquell que diu, i amb moltes coses en joc amb aquest partit per al català.
1: Sí, perquè tenim Europa i Sabadell mirant amunt, intentant doncs, situar-se en zona de...

que ha de guanyar sí o sí a l'Antequera, però que l'Arcruc mirarà el partit entre el Lense i l'Atlético Madrileño. Per què? El Lense és líder, 66 punts. Sabadell segon, 65. Tercer Atlético Madrileño, 64. És a dir, que si el Sabadell guanya el seu partit amb la nova creu alta absolutament plena, de gom a gom, no queda pràcticament ni una entrada, si guanya en el comiat davant de la seva afició i l'Eldense Atlético Madrileño no guanya el conjunt alacantí, el Sabadell recuperaria el lideratge a una jornada per final. Per tant, dependria de si mateix per intentar aconseguir l'ascens en l'última jornada. Un Sabadell que jugarà amb Poli, Carlos, Ronaldo, Miguel Ete, Estal i Kaiser com a capità, Kostia, Urri, Quadri, Priego i Eneco, que és l'11 del conjunt arlequinat que dirigeix Ferran.

sent l'Europa que necessita guanyar sí o sí per mantenir plaça de play-off. De fet, els escapulats podrien ser-ho avui si guanyen, i Cartagena i Alcecira no guanyen els seus respectius partits. Una carambola complicada, però podria donar-se. Una Europa que, per cert, ja tenim l'11, que no sabia mai l'anterior connexió. Doncs jugaran Flere, Guillem, Esperula, Campeny, Esgró, Jordi Cano, Meixac, Hernani, Vaca, Escarabaca i Cai. De la seva banda, la Nàstic, com dèiem, que ha de guanyar perquè ara mateix està en zona de descens. Jugaran Rebollo, Camp, Soylo, Mancel, Abdalà, Montalvo, Jaume Jardí, Alex Jiménez, Oscar Sanz, Pujol i Bacet.

0: más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá. Es importante, pero que ahora menos va con el objetivo, va a conseguir sumando, sumando. Es nuestra única.
1: Y la respuesta de la quinta, la vida, la gracia, muchísima
2: no
1: ilusión
2: para ti, de tanta
1: mantenía que esta opción de playoff para mantener sin que al conjunt gracien i per tant en aquesta zona de privilegi amb un punt de marge només sobre el Cartagena i dos sobre la que tiràs Ada i Benítez, tècnic de l'Europa.
3: Un moment maco per la història de l'Europa, crec que per nosaltres és la segona o tercer millor moment de la història, no me volví tampoc bé, però sí, mira que la energia és bastant positiva i bueno, amb una il·lusió que sempre pues, ha fet una força que a vegades pues, no, és difícil de trobar, és la situació i mira que fa els jugadors, és un moment que pues, no han viscut, perquè els jugadors que fa 3 anys que estaven a tercera o dos, i jo inclús quan fa

0: pues sí, más que así o sin conseguir, no sé, jugadores no están acostumbrados a saber estar y a que está Antón y a vos, a que está chido la opinión y a que está dura que momento, a que momento y a que entrar en la situación de la misma manera, por ejemplo.
1: Vuitin 41 i qui vol, qui estava buscant pujar a primera federació masculina, jugava avui la tornada de les semifinals del Playoff de Sense del Reus, però havia escapat al sol.
2: Havia empatat a 0 a Reus, tenia la tornada al camp de Lourinci, ha començat dominant Lourinci, ha pogut empatar Frank Cardia, però ha acabat guanyant Lourinci 2-1. Recordem que al Reus li valia acabar guanyant la pròrroga, si hi havia pròrroga, però si haguessin anat a penal, tampoc li valia per millor classificació de l'Orenge. Per tant, havia de guanyar sí o sí el partit perquè no podia arribar a la tanda de penal, però ni així no ha estat possible i ha acabat perdent perquè té un i, per tant, doncs, queda eliminat.
1: Una autèntica llàstima, molt condicionat el partit per aquest gol inicial de Rufo, a minuts 8, doncs que li ha donat l'1-0 a l'Orenge. El 31, Frank Cardia, donava esperances amb un gol, una molt bona recuperació a la frontal de l'àrea gran del conjunt gallec, empatant el partit, però quan a la segona meitat el Reus dominava, buscava el segon gol per intentar capgirar l'eliminatòria, una contra ha servit perquè Cristino, en 72, que és el 2-1 de l'Orenze, ja no ha pogut aconseguir portar la pròrroga al Reus, i per tant doncs acaba el somni d'un Reus que, això sí, recordem-ho, havia pujat aquest any en una federació, per tant, ha fet una gesta, podem dir, doncs arribant fins a aquesta semifinal i fent creure aquesta afició del Reus Redis, un equip de nova creació de fa uns anys que ha anat pujant i pujant i pujant a mesura que han anat passant les temporades, i avui ha estat a punt doncs aconseguir aquesta gesta de ficar-se a la gran final d'aquest playoff de sense primera federació masculina. Però en qualsevol cas, doncs molt bon paper per part del conjunt roig i negre en aquest playoff, i per tant cal felicitar el conjunt roig i negre per aquesta gesta. Un conjunt roig i negre, el Reus Redis, que comanda el Marc Carrasco, que em diu ara ja l'Albert García, que el tenim en directe a 8:43. Marc, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Hem tingut tardes millors.
1: Pel resultat, pel joc, primer de tot, sensacions que et queden després d'aquest partit on finalment aquest 2-1 us deixa fora?
3: No, sobretot dolgut, perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el ver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins del primer lloc, volíem competir-lo, teníem un desig molt gran i

0: això ens deix d'orgull perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent, un equip amb molt desig per oferir bon joc, per anar a buscar els rivals a camp contrari, per assumir riscos. I orgullosos del que hem fet. Crec que els punts, el Reus ha estat millor en aquesta eliminatòria, però això és futbol, és l'esport. I res, ens aixecarem després d'aquesta derrota i seguirem portant amb molt d'orgull el nom de Reus i l'escut al pit, perquè forma part de la nostra vida i forma part de la nostra gent.
1: Un partit on segurament molt marcat per aquest gol tan aviat de l'Ourense, que us ha anat fer a remolc, però amb el gol de Frank Carbi, mica en mica, us heu anat recuperant, i a la segona part, quan semblava que teníeu el domini, aquesta contra, no?, ha acabat matant l'eliminatòria.
0: Sí, crec que els primers 10-15 minuts la veritat que l'equip li ha costat entrar al partit. Un altre cop ens hem estabilitzat, ens hem tranquil·litzat, hem començat a fer nosaltres, hem començat a pressionar bé, hem començat a tenir una mica la pilota. Crec que fruit de tota aquesta tranquil·litat i pausa ha arribat el gol de Fran, i sí que després del gol de Fran, i jo crec que tota la segona part fins al 2-1, crec que el Reus ha estat dominador, ha generat, ha trepitjat àrea. Una llàstima el gol amb la transició, però això també forma part del futbol. No hem estat capaços de dominar aquestes dues accions i res, i ens tornem d'orgull i tristos cap a casa, però amb l'orgull d'haver estat valents i d'haver competit molt bé, i crec que d'haver fet mèrit els punts per guanyar aquesta lluita.
1: Acabo, Marc. Potser el gran triomf d'aquest Reus Ràdio, no ja d'aquest any, sinó dels últims anys, de la feina que porteu fent els últims anys amb els diferents ascensos, és haver recuperat la il·lusió a Reus pel futbol, perquè la situació estava enganxadíssima.
0: Sí, sens dubte. Crec que el gran objectiu d'aquest equip, un cop vam començar, no només era esportiu, que ha estat increïble el creixement,

0: que la gent de Reus avui s'ha fet aquest projecte seu i l'equip ja forma part de la seva vida i ens anima i està molt a prop nostre. Per tant, molt feliços per aquesta part també i orgullós.
1: Moltíssimes felicitats, Marc, independentment de que avui el resultat no hagi acompanyat, perquè la feina que esteu fent és brutal i això ho sabeu perfectament, i l'any vinent de ben segur que tornareu a donar guerra. Moltíssimes felicitats, de debò.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: victòria del Rubí 3-0 davant del Sabadell B, victòria del Júpiter 0-1 a Castelldefels, el Sant Joan de Lliga Montcada ha guanyat 2-0 al Prat, l'Horta s'ha imposat 3-2 al Vilafranca, el Manlleu ha guanyat 2-1 al Bar, la Pobla de Mafumet s'ha superat al Ciutat Cooperativa per la mínima 1-0 i també per la mínima ha guanyat el Sant Feliuenc, ja descendit per 1-0 davant el Sant Mauro.
1: Doncs...

0: Montcada en aquest partit davant del Prats, que farà playoff al Prat Ràdio. Van Conde.
1: El Sant Juan Atlético de Montcada ha vençut per 2-0 al Prat i assoleix l'ascens de tercera federació, més ocupat com a campió de Lliga Vic després dels resultats de la resta de la jornada. Partit viscut amb molta il·lusió i un ambient de gala a Can Sant Joan i amb nervis segurament doncs, més propis de la situació excepcional que no pas del guió de partit. Als 20 minuts, Òscar Muñoz ha avançat el conjunt de Dani Sánchez amb una gran testarrada que ha buscat directament l'escai de la porteria defensada per Iseris. Fins a dos pals, algunes bones intervencions del porter del Prat han evitat el que seria el segon i pràcticament definitiu gol d'Òscar Muñoz al minut 80. Si el primer ha sigut una testarrada de vella factura, aquesta ha sigut una remata.

0: I el Martinenc també aconsegueix l'ascens. El segon de consecutiu torna a tercera 7 anys després. Després d'empatar 0 al camp de l'Atlètic Sant Just, li valia un punt. I ho ha aconseguit l'equip de Toni Carrillo, que estava ben content amb aquestes declaracions dels companys de BTV. Només acaba el partit.
1: I ja hem d'aquí, també no s'ha més, i la veritat és que hem acabat de la millor manera. Veríem que ja muntàvem un altre rival, doncs té molt com un sac de la pilota, un concessionat, és un equip que a casa fa coses interessants, i hem intentat fer just, disparar una contra, i al final, doncs, crec que pràcticament no ens han fet caire d'ocasions, i l'equip doncs, ha sigut solvent defensivament, i al final era el que ens citàvem per pujar.
2: Sí, sí,
1: sobretot pel club. Al final aquí estem... El club està per sobre de tot, la veritat, estar marxent, jo crec que és una entitat que mereix aquesta categoria nacional. Hem vist aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs, col·locar l'equip a la categoria nacional, ho hem assolit, i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho, i després ja prepararem l'entrer a la categoria nacional.

0: estat insuficient i haurà de jugar al playoff i en canvi el seu rival que descens, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
1: La Pobla va cometre els deures per un gol a 0 i envia sense el premi de la cinc directa i envia la Ciutat Cooperativa a primera catalana. Un gol de cabeza de les acaballes de primera meitat ha estat suficient per la victòria poblatana. Una primera part amb un joc molt tancat per totes dues bandes, però la Cope tindria una opció claríssima al minut 7 de primera meitat en un contra un que s'hauria de Nahuel Pulidancial amb el peu. A partir d'aquí, la Pobla va tenir el control del partit i arribaria al premi del gol de

0: final l'embassió de la Cope, però acabaria guanyant el partit malgrat
1: la victòria que Sant Juan Atlètic Club encara i l'empat al Martínez
0: no han donat el premi de l'ascens directe. La Pobla Mafumet, que és equip del playoff, haurà de superar l'eliminatòria davant el Rubí.
2: I també és precisament, anàvem a dir, equip de playoff és el Rubí, que deixa sense premi el Castelldefels amb la victòria del Rubí i la derrota del Castelldefels. Ràdio Rubí, circula ara.
3: Alegria desfermada al municipal de Can Rosés després que els dos condicionants que s'havien de donar hagin portat a la Unió Esportiva Rubí a la sisena posició de la Lliga Elit i, per tant, a disputar la promoció d'ascens a tercera. Tot després que els 90 minuts guanyessin 3-0 el Sabadell EB, un partit dominat pel part del conjunt rubinenc, i esperar durant una estoneta dins del terreny de joc aficionats i jugadors per conèixer el que ha estat el final, la derrota del Castelldefels davant del Júpiter, i d'aquesta manera complir amb una de les promeses que va fer el Blai Martí quan va arribar com a primer entrenador a la Unió Esportiva.
4: Recordo el primer dia, el primer dijous que vaig portar un entrenament, l'Ivan i el Fredkin van dir és una missió difícil, però hem de salvar, vaig dir tranquil, que farem playoff, i aquí estem, farem playoff.
3: Han de pensar ja en aquesta, doncs, eliminatòria primera davant de la Pobla de Mafumet, sobretot pensant en jugar partits com ara el que s'ha disputat davant del Sabadell IB. Tot i que igualat, en els moments d'intensitat i els detallets han anat cap al costat de la Unió Esportiva Rubí amb una victòria contundent i que reconeixia el marc de l'Estany.

0: fer gol i el que és contundent, avui no hem merescut treure el positiu d'aquí.
1: Si sent a plaça i es permeten a la Unió Esportiva Rubí continuar somiant en una temporada una mica boja, però que acaba bé.
2: Doncs acaba bé, i també pel Manlleu i pel Baix, que continuaran a Lliga Elit. Roli Manlleu, Marc Lladó.
3: Bé, doncs l'AS Manlleu ha guanyat l'últim partit de Lliga Elit de temporada per 2-1 davant el Baix. Estem amb el capità Joel Puntí, que a més avui ha jugat els últims minuts portant aquesta samarreta, refinant-se. No sé com has vist la victòria, ha tocat gairebé petit fins al final, tot i el 2-0 que havíeu posat al marcador.
4: Sí, havíem de posar emoció fins al final, però amb aquesta afició i amb aquesta grada era impossible que l'equip no se'l veu.
3: N'heu tremolat, ni des d'inici de partit. Avui era un partit sèrio a casa, que sabíeu que depeniu de vosaltres mateixos i anàveu per la victòria.
4: Portàvem tota la setmana que sabíem l'importància d'aquest partit. El Manlleu és un equip que ha d'estar a Lliga Elit, i ho sabíem, i sabíem que no se'ns escaparia.
3: I com has fet et farà sentir bé, entenc, deixar l'equip en aquesta situació, no? Ara que et retires.
4: Sí, no, que has tingut malsons tot l'estiu, sinó, o sigui que molt orgullós de formar part d'aquest equip, de que ens ajudessin com ens han ajudat, i molt content de ser un manlleuant.
3: Doncs res, Joel Puntí, moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: Vosaltres.
2: Doncs contents, recordem, Sant Joan Montcada campió, Martinenc, que també puja a tercera 7 anys després, el play-off el jugarà d'una banda Poble Massomet, Rubí i Prat Sant Mauro, l'Horta, que s'ha salvat amb un gol al minut 92, i baixen Ciutat Cooperativa, Júpiter, Vilafranca i Sant Feliueny. Un momentet, escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3 acabem de repassar tota l'actualitat del futbol, també el futbol sala, l'handbol, el bàsquet, molts esports, com sempre, cada dissabte i cada diumenge de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local. Aquí en el joc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera es renova amb Fills de Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El Beso de la Mujer Araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix tipus.
3: Bueno, ya está.
4: ¿Qué ya está?
3: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
4: ¿Cómo que una pizzería, por
3: pizzería
4: favor?
3: Pizzería temática de cine.
2: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
5: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
6: Mira los comentarios.
7: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
8: La pizza está brutal, 5 estrellas.
2: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la terra amb el propòsit d'ajudar l'art, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
9: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
10: No puedo estar aquí.
11: ¿Por qué no vemos una película?
12: Hay una que nunca olvidaré.
2: El Beso de la Mujer Araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina del 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
13: Joves amb ofici.
14: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
13: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a contra.
14: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
15: Ona Bitlles.
16: Si ets dels que creu que
17: notícies en xarxa,
16: si vols tornar a recuperar aquell so de quan eren joves,
18: bona nit, són les 9,
16: si us parla Adrià Curado.
18: La cultura no torna a conquerir la nit de Catalunya amb una nova edició de la nit dels museus. Des de les 7 de la tarda d'avui fins al lluny, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, espera superar els 115.000 visitants de l'any passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, per on han de passar per molts d'aquests museus també del nostre país. En uns dies on, a més, els centres farcinant amb música, espectacles, visites guiades, tallers i activitats familiars. Escoltem el Montse Torres, coordinadora dels museus municipals. Precisament, busquen també arribar a aquest públic no habitual.
19: I és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gallo. Junts
20: compartirem aquests 60 minuts de música. Hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
18: La nit dels museus s'ha consolidat com una de les grans cites culturals de l'any. És una iniciativa que també es fa a la resta d'Europa. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicat la seva darrera intervenció al viatge a Califòrnia reivindicant l'humanisme, el multilateralisme i els igualitarismes. I ho fa des d'un dels seus polítics de més oposició a la del president dels Estats Units, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa al govern californià. Escoltem a Salvador Illa, qui també ha defensat el talent català.
21: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat, nosaltres no hem de dir cap fill interrogant, però tampoc hem d'estar rogats i tancats a casa. sortir al món amb ambició, insisteixo, expressant, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
18: I parlem en política, però tornant a casa nostra, la CUP ha retret Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i

0: carreteres catalanes. Hi ha en cultura unes 30.000 persones segons els organitzadors en un ple del Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I precisament el premi, també repassant a Barcelona, el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona 2026, que és per Amazomania. I ara mateix en esports ha començat la Copa de la Reina de Futbol, que el Barça i l'Atlètic de Madrid estan jugant. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.

Sabadell, Europa i Nàstic jugant-se els seus respectius objectius i de tot el bàsquet, el bàsquet polo d'embol, el futbol sala, molts esports concentrat amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és en joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: La final de la Copa de la Reina, futbol en joc.
1: Ja roda la bola en aquesta final. Un, el Barça juga a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les de Pere Romeu podrien aconseguir la seva tercera Copa seguida i la dotzena de la seva història si guanyen a les Matalasseres. Després de la Lliga Femenina i la Supercopa, que podria ser el tercer títol del curs just una setmana abans de la final de la Champions.
0: D'altra banda, el Vilassana intentarà defensar el títol a la Copa de la Reina, l'hoquei patins.
1: Ha aconseguit superar el Fraga per 0-2 i jugarà la final contra el Gijón. L'ambició que ha superat per golejada al Benvibre. Les gaietanes intentaran guanyar la seva segona Copa de la Reina.

0: d'ells, a banda del Roma, l'anava havia guanyat a 13-9 i ara mateix està guanyant 9-12. Per tant, ara mateix tindria
1: així avançat, doncs, així hem deslligat avui els saxassons amb el so ballable de la dècada dels 70. Aquest era el Robert.
2: I jornada unificada a la primera federació masculina de futbol.
1: Ells, el setell telefònic, o la setell telefònic, i aquesta cançoneta enganxosa al Rubi Ugui.
0: Europa i Sabadell lluitant per ser el playoff descens, fins i tot el Sabadell per mirar de situar-se en primer i aconseguir l'ascens a segona, i el Sabadell se la juga, fins i tot podria perdre avui la categoria.
1: Eren els The Yard Company i aquest era el Susana.
2: Avui sí, és marxant de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors a aquesta hora de la nit. Comencem per la Copa de la Reina final a Gran Canària. Com ha començat aquest Barça Atlètic de Madrid?
0: Doncs al moment ja fa 4 minuts que s'està disputant aquesta final. El Barça ja ha tingut algunes oportunitats de cara a porteria, però de moment no es mou el marcador, que és 0-0 entre Barça i Atlètic de Madrid.
2: I també ha començat a les 9 la jornada unificada de la primera federació masculina, la penúltima, i amb aquest duel català d'extrems entre Nàstic i Europa. Tarragona Ràdio, Tero Ortega, bona nit.
3: Puntualment ha començat aquest partit a les 9 del vespre, de moment amb una batalla de pancartes amb fins a la porta Sapari a gol de muntanya dels aficionats del Nàstic de Tarragona, la preferent alta, on se situen els 600 seguidors escapulats, una pancarta on es pot llegir una vila que resisteix. Ha començat, com diem, el partit amb l'11 del Nàstic, format per Dani Rebollo, per Sergio Camus, Enric Pujol, Òscar Santi, Zoilo en defensa, amb Àngel i Montalvo al mig del camp, per davant la línia de 3 mitja puntes, que són Kylian Abdala, Jaume Jardí, Àlex Jiménez i Marcos Barcelga. És la referència ofensiva per part del club esportiu Europa. Situa a Juan Fleres sota pals, amb una defensa amb tres centrals, amb Esgró, Campeny i Roger Soruela, que van per bandes Caravaca i també Alejandro Fai. Al mig del camp, en Nani Meixac, actua de mitja punta Òscar Vacas i el Jordi Panopitici al més avançat. Minut 7 de la primera part, no s'ha mogut el marcador. Ambient de gala per viure aquesta final d'interessos contraposats entre el Nàstic i l'Europa.
2: I compte, perquè hi ha novetats importants. Marca el Betis davant del Tarazona. Dos rivals directes del Nàstic. El Betis ara mateix empataria punts amb el Nàstic i el Tarazona quedaria de moment a només un punt. Per tant, si el Nàstic guanyés, sortiria del descens. I a la zona alta de cara a l'Europa, marca l'Ibiza davant del Cartagena. Per tant, un rival directe del Cartagena que està perdent el seu partit. L'altre, el Getafe, està empatant. I a tot això, el Sabadell també jugant per intentar buscar el lideratge.
0: Sí, de moment 0-0 en aquest partit entre el Sabadell i l'Antequera. És el que deies, ja hi ha alguns partits en moviment. També, per exemple, el duel entre l'Alcorcón i el Marbella. El Marbella, un dels equips de la part baixa de la classificació, està perdent. S'ha avançat l'Alcorcón. Per tant, hi ha molts partits on hi ha hagut gols, però de moment els dos partits on hi ha presència catalana, aquest Nàstic Europa, que abans deia la Tere Ortega, i també el Sabadell i l'Antequera, 0-0 els dos.
2: De 0-0 en l'Eldense, l'Atlético Madrileño, que importa també de refugi al Sabadell. Per tant, a la zona alta, tot igual. En hoquei patins, hoquei lliga masculina, primer partit de quarta final, el lliga de 3, està passant a Calafell.
0: Doncs està caient una bona golejada perquè el Reus està guanyant, i encara queden 9 minuts de partit, està guanyant per 1-7 davant del Calafell. En aquest primer partit, el millor de 3 és aquesta eliminatòria del quart de final. El segon partit serà a Reus, i el Reus, doncs, aquest partit sembla que té força encarregat amb aquesta victòria ara momentània de 1-7 i tindria, doncs, el primer match ball a casa seva el proper cap de setmana.
2: I amb Waterpolo Champions femenina, quarta final, tornada. Busquem el segon equip català a la final a 4. Què fa el Mataró a Roma? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Doncs ja el tenim, el segon equip català, que jugarà el proper mes de juny la final a 4 de la Lliga de Campions amb el resultat final 6 Roma, 10 assolint centre de natació Mataró 12. Recordem que en l'anterior connexió us dèiem que la primera part, el primer període, havia acabat amb un 1-2 favorable a les mataronines. Han mantingut aquest gol d'avantatge en el segon període, 3-4, i en el tercer, quan el partit s'ha mogut força, perquè l'equip italià ha arribat a empatar a 5 gràcies a altres coses. A dos gols de l'Ampliana Siena Sant, però a partir d'aquí això ha desfermat la fúria golejadora del Mataró. i és que ha marcat un parcial de 0-6 que ha arribat a col·locar el 6-11 en el marcador. I al quart període ja podríem dir que el Mataró ja ha baixat la guàrdia perquè ja tenia pràcticament la classificació a la butxaca i això ha aprofitat el conjunt italià amb un parcial de 4-1 maquillar d'alguna manera aquest resultat final que dèiem abans. 6-Roma 10 assolint 100 de tensió Mataró 12, per tant ja tenim les dues semifinals d'aquesta lliga de campiones perquè el club de tensió Sant Andreu s'enfrontarà al Fèrex Baros un d'Arès mentre que l'Atolín Centre de Tensió Mataró s'enfrontarà a
1: aquest
4: Olimpiakos
1: pensaves que seria,
4: que
1: si no pas el sac de sons a aquesta hora,
2: hi hauria l'opció de final catalana i això ens encanta. Gràcies, Jordi, bona nit.
1: Doncs només pot ser una cosa.
2: I a l'Eurocup femenina, tornada a semifinals, què fa el Barceloneta?
1: Doncs no pot estar més ajustada la cosa, queden
0: 28 segons i l'Atlètic Barceloneta guanya d'un únic gol, a 13 a 14 l'anada. Va acabar amb un empat a 12, per tant, ara mateix aquest únic gol de diferència li donaria l'accés a la final a l'Atlètic Barceloneta, queden 28 segons de partit. Acaba d'acabar aquest partit, per tant, l'Atlètic Barceloneta, que serà la final davant del Catalunya, final catalana, i això doncs ja assegura un títol per un equip català en aquesta Eurocup.
2: Boníssimes notícies d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo amb una final catalana entre el Catalunya i el Barceloneta. I pel que fa al bàsquet, Lliga ACB, 32a jornada, ha començat el partit a Manresa.
0: Sí, ja ha començat i de moment li van bé les coses al Baxi, està guanyant de 4 punts de diferència, 11-7 davant dels Sants de Montserrat.
2: I a la tercera FEP, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, Vic i Mollet, que juguen una plaça per ser-hi. Ràdio Vic, Pep Porter, bona nit.
5: Bona nit, Ignasi, des d'aquest pavelló del Castell d'en Juanes, que fa un bloc espectacular. El pavelló ple per veure aquest partit, emocionant partit que, de moment, i quan el tenim al descans, domina el conjunt ballesà, el DM, el grup Mollet, per 37-41. Un Mollet que ha sortit millor, s'ha posat 0-6 d'arrencada, el conjunt biguetà, però que ho ha capitat posant-se per davant, però han sigut molt pocs els minuts que han anat per davant el de Joan Eresta. El Mollet s'ha tornat a dominar per marxar 17-21 al final dels primers 10 minuts i a la represa 19-25 dels 3 primers minuts de joc que Joan Eresta, que ho ha parat el conjunt biguetà, que ha reaccionat i que ha acabat el quart del període de rival d'estat amb aquest 37-41, aquest menys 4, tot molt obert aquí al pavelló del Castell d'en Planes. Dos equips que busquen la plaça per fer a la fase estatal d'aquí a dues setmanes en peu encara per continuar. Tenim ara el partit del descans, queda poc més de 4 minuts perquè comenci el tercer període. Canviem de moment avantatge del Mollet, però tot obert aquí.
2: I hi ha novetats a Tarragona en aquest duel català entre el Nàstic i l'Europa. Tere Ortega.
3: S'ha avançat en el marcador el Nàstic amb gol de l'aragonès Marcos Baselga, que suma el seu cinquè gol. Pilota filtradeta de Jaume Jardí davant dels dubtes del defensa del Club Esportiu Europa Esgro. I arriba la pilota Marcos Baselga, que xuta i fa pujar el primer gol del Nàstic al marcador. Ara, minut 13 de la primera part, està guanyant el Nàstic de Tarragona, està perdent el Tarragona, per tant, l'equip tarragoní sortiria del descens. Nàstic 1, marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 0.
2: La greu errada d'Esgrón, aquesta passada boníssima a la frontal de l'àrea. Esgrón que deixa passar la pilota pensant que arribarà a Flere i no veu que Baselga el té a l'esquena i marca pràcticament a Plaer. Avança la Nàstic ara mateix amb aquest gol. Doncs combinat, com dèiem, amb la derrota del Tarazona, sortiria del descens al conjunt tarragoní, estaria un punt per sobre del descens i, per tant, ara mateix dependria de si mateix per continuar a la primera federació a la pròxima temporada. L'Europa, de moment, no varia res la cosa perquè continuaria cinquè amb 57 punts, amb un punt més que el Cartagena, que està perdent ja 2-0 a Eivissa. I, això sí, si l'Algeciras marqués un gol en el seu partit, trauria l'Europa de la playoff. Per tant, volen que està passant moltes coses. Recordem que el Sabadell continua empatant a 0 i que l'Eldense Atlético Madrileño, l'altre partit que interessa als arraquinats, també van 0-0. I, per últim, en bàsquet, Anna, per la defensa Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria. Què fa el Jack Allou?
0: De moment va a remolc del Jack aquest partit, es dominant amb contundència el Lleó. Està retallant en distàncies del Jack, però encara són notables. És de 9 punts, 40-31. Està perdent ara mateix el Jack, però el partit ja es troba al segon quart.
6: Si vols donar suport al comerç local, tots de les multinacionals, si lluites protecció ambiental i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures. Si decideixen les costures no serà millor resum. Si compro de gust sempre trio comerç just. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: Parlant d'estils i de cracs, el que ve ara és un gran
6: en joc, amb Ignasi Trapero.
1: Un gran crac. Només amb aquestes notes ja saps que és David Bowie.
2: Vinga, un quart de 10 de la nit. Som els de l'en joc. Continuem doncs, repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Mare meva, quin dissabte. Amb tants fronts oberts, mirant a 14 partits a la vegada. Però ens encanta, les emocions de l'esport. Amb futbol, ens quedava per repassar encara el playoff de centre, segona federació masculina, demà diumenge, i amb dos partits que veurem a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, juguen els partits d'anada de la primera eliminatòria.
0: Sí, la primera de tres rondes.

0: aquest primer tràmit, la nada, l'Hospitalet rebrà la visita del Badalona a 2:15 d'una del migdia i a les 6 de la tarda, Vilanova Formatí.
1: Doncs aquest Hospitalet Badalona podrem seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest, els dos partits, en aquest cas a partir de 2:15 d'una, i això diuen els tècnics abans de començar el partit. Sergio Suse, i Varem, Miquel Alparren, l'Escapulà.
2: Molt bé, també, amb ganes de la llaga d'aquest diumenge, aquest dia, que esperàvem, i res, ganes de tornar aquí a veure el camp ple, i disfrutar d'aquest partit. Bueno, el que sabem tots, no? És un equip fet per pujar de primer, com el nostre també, i al final pues, ens porta tota la temporada de primer, no ens cau en el final, però és un equip perillós, al costat, penso que ja ens va costar sobretot la primera part, penso que ja sabem que quins erronem hem comès i intentarem fer-los millor, i això penso que està clar. Llavors, amb això, pues, penso que serem molt més forts.
3: Ja en el play-off, aquí...

0: Doncs a dos quarts d'una a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, aquest Hospitalet Badalona, i a les 6 també podrem veure l'altra semifinal, l'altra partit de primera eliminatòria anada, semifinal catalana en aquest cas, perquè són dues rondes catalanes i després una tercera estatal. A les 6 jugaran Vilanova i Cornellà. Cornellà que entrena Ignasi Sandra.
1: Creo que hay que empatizar mucho con el futbolista, ¿no? Pues los nervios. Es un día que mostrar una buena versión siempre es complicado, pero sí que ser serio, ser constante, jugar muy concentrado es imprescindible. Yo, no cometí errores, creo que eso es fundamental y en ese

0: ellos es un sueño hecho, pero no es obligación. Es un partido de playoff, llegamos con las mismas, con la misma ilusión, con las mismas ganas de hacerlo bien, y a eso vamos.
1: I a les 9 i 19 minuts ens hem de posar a parlar també de bàsquet i de CB 32a jornada. Tenim jugant al Manresa i abans ho ha fet el Girona.
2: Doncs el Girona ha perdut a la pista del Breogán 95-76 i el Bàsquet Manresa està veient com li retalla el terreny al Camp de Mont-Saragossa. Ara és un punt de diferència, 17-16 favorable al conjunt manresa.
1: Doncs així estan les coses a la CB, un Girona que ha caigut de la pista del Breogán, un Girona que busca estar entre els 10 primers perquè tingui opció d'obtenir plaça europea, però precisament el Breogán amb aquesta victòria
3: li ha agafat aquesta posició. Per tant, el bàsquet Girona,
1: 12 amb 13 victòries i 19 derrotes. Després del partit, escoltàvem el tècnic gironí, Moncho Fernández.
0: Y yo creo que entramos muy bien en el partido, con muy buen trabajo en el aspecto defensivo.
3: Doncs sí, per nosaltres és el millor remei contra les tres, sintonitzar setmanalment.
0: Estamos atacando muy bien, la verdad, haciendo buenos tiros, buenos lanzamientos, opciones cómodas.
3: I també és un bon remei contra les tres,
0: retrobar
3: aquests dos cracs, aquests dos monstres
0: de la música.
3: Un amb una guitarra, l'altre amb una bateria. Ja ho sabeu,
0: són
3: el Clapton i el Collins.
0: I aquesta és una col·laboració que van fer a l'àlbum Journeyman. Ha habido muchos, nos ha pasado factura en ese aspecto, y el segundo cuarto, sobre todo los últimos minutos, nos encajamos en varias acciones. Yo creo que mucho mérito del equipo local nos llevó a una distancia importante. La segunda parte creo que lo hemos intentado, hemos ganado, hemos peleado, pero la verdad que la distancia era importante y no fuimos capaces de llegar.
1: I demà diumenge, tres partits més en presència catalana en aquesta Lliga CB.
2: A les 12 del migdia, Hayopos a Gran Canària. A dos quarts d'una, la penya, 6 anys més o menys, de la pista del Reial a Madrid, i a les 8 del vespre, Tenerife-Barça.

0: el líder, la penya, que juga a la pista del líder del Reial Madrid, un partit força complicat, tal com analitza el jugador Lluís Hart.
1: Creo que hicimos un muy buen partido después de muchos días sin jugar. Y bueno, lo hicimos muy bien. Ahora viene un partido muy difícil fuera de casa. Creo que fuera de casa tenemos que mejorar. Ahora es sobre todo para el playoff, porque ganan partidos difíciles fuera de casa. Sí, bueno, es semana de final mejor para ellos. Seguro que van a querer hacer un buen partido para llegar con buenas sensaciones para el Final Four. Así que yo y el equipo esperamos ser el mejor Madrid. Sí, ahora viene lo mejor. Hemos tenido tiempo para entrenar mucho estos días y también descansar. Creo que nos ha ido bien para ahora no tener ninguna excusa para estar frescos y hacer esos partidos muy bien.
0: Gols importants de la primera federació masculina. Marca l'Atlético madrileño al camp de l'Eldense. Ara mateix seria el líder. Avança el Sabadell i l'Eldense. Ara mateix el filial matalassé se situa en punt per sobre dels dos equips. I el gol important també de cara als interessos de l'Europa marca l'Hércules al camp de l'Algeciras. Per tant, tant Europa com Cartagena com Algeciras estan perdent els tres equips que lluiten per la cinquena plaça del playoff. I a baix tot continua igual, amb el Nàstic guanyant, el Tarzana perdent i per tant el Nàstic sortint del Vinga, més bascat el Barça, que juga demà a la pista del Tenerife a les 8. Això diu abans del partit el jugador blaugrana Willy Hernández.
2: Con muchas ganas de poder ir a Tenerife, de poder jugar un buen partido. Sabemos que es un rival muy difícil, que viene jugando una temporada muy buena. Y sobre todo tenemos que hacer este trabajo, ¿no? Y acabar la semana lo mejor posible. Sí, está claro que se está demostrando que la Liga CB es una liga complicadísima, la más difícil de Europa. Se ve tanto al final de la tabla como al principio, que estamos luchando por los puestos más altos. Nosotros pues vamos a intentar acabar lo mejor posible para terminar la posición más arriba posible. Y sobre todo pues aprovechando, ¿no?, las semanas largas de entrenamiento, de mejorar el equipo, intentar sumar cosas y poder competir cada partido y llegar a lo mejor al final de la temporada.
0: Vinga, i més bàsquet a la fase d'ascens de Lliga Femenina Challenge. Anada de la segona eliminatòria, Anna. Qui està fent el GEC en la partida de Lleó?
3: Doncs amplien les diferències encara més, uns 11 de diferència entre el Lleó i el GEC. Està perdint 42-31. El partit ja es troba al temps de l'ascens.
0: I s'avança el Barça a la final de la Copa de la Reina. Clàudia Pina ha marcat.
3: Va marcar Clàudia Pina, que feia estona que el Barça estava intentant aconseguir el gol. De fet, bona part d'aquests projectes de la final estan sent a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, on el Barça, ja ho diem, és un atac constant a la porteria matalassera. Ha aconseguit aquesta
4: col·laboració que van fer en l'àlbum Jarniment,
3: que s'avança amb aquest gol amb l'1-0.
4: I amb Phil Collins. No deixem la intensitat musical, perquè ara ens anem uns quants anys més enrere per gaudir d'aquell All Right Now.
0: I per tant, s'avança el conjunt en aquesta gran final. Vinga, i passem ràpidament per l'eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic de tercera FEB entre Vic i Mollet. Com està el partit? Ràdio Vic, que portet.
5: Doncs queden 5 minuts i 11 segons perquè acabi aquest tercer període. 45-46 ara, després d'un triple del biguetà Marc Cruz per empatar-lo. Partit, com dèiem, molt obert, emocionantíssim, i que s'haurà de picar molta pedra tots els equips, molt poc en verd des de la línia exterior. Aquest triple de Marc Cruz, que just és el quart de 14 intents, 3-11 porta el Mollet. Un partit igualíssim també a nivell de rebot, 22-21 dominen els ballesans. I ara tenen possessió després d'una falta, després d'haver desaprofitat els biguetans, una claríssima ocasió, una jugada en què marxava sol el mateix Cruz, ha volgut fer una esmaixada al quedar curt, i el guapió també va marxar, i li ha posat per davant els biguetans, després de molt segur. Ara, el febrer de la sessió de Planes, 46-46, 45-48, ara, després d'una cistella de vinya longa pel Mollet.
0: Està emocionant, com no podia ser d'una altra manera, aquest partit. Vinga, ens aturarem 3 minutets i afrontarem la darrera mitja hora de l'enjoc. Moltes emocions, com veieu, en aquesta nit de dissabte. I encara us hem d'explicar moltes més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'auditori. I per anar al museu, concert i espectacle, l'auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de màrqueting olfactiu. Mira, t'explico una cosa. El cos humà funciona amb els cinc sentits d'aquesta manera. Podem recordar l'1% del que toquem, el 2% del que escoltem, el 5% del que veiem, el 15% del que mengem i un 35% del que olorem. Ho sabies? Doncs això fa que les olors són molt importants per nosaltres. A mi, com a creativa, m'encanta el màrqueting i sempre em fixo com fan les campanyes de publicitat. I com retenim tant les olors, doncs aquest és un dels motius perquè moltes campanyes les dissenyen amb accions olfactives. Per exemple, a Corea, la franquícia de cafeteries Dunkin' Donuts volien potenciar el consum de cafè i donuts en els seus locals. Van crear una màquina per posar en els autobusos i aquestes màquines tenien un difusor que desprenia l'olor al cafè i a donut. Cada vegada que sortia l'anunci per la ràdio, la gent que hi havia a l'autobús sentia aquest olor. Per tant, relacionaves el que escoltaves amb el que estaves olorant i amb això van aconseguir arribar als objectius que s'havien marcat. Per tant, és una bona cosa. Tot el tema de l'olfacte l'hem de tenir en compte. Què ens passa quan passem per davant d'una pizzeria a les 9 del vespre i ens ve l'olor a pizza? Doncs això, que despertem a la fiera. I què me'n dius de l'olor a cotxe nou? Doncs també tenim el perfum que pots comprar i tenir sempre l'olor de cotxe nou. I saps d'on ve, eh? Els pioners van ser la marca de cotxes Cadillac. Aquests cotxes tenen un olor molt particular que va crear aquesta tendència.
4: Doncs,
3: i ja parlant d'olors,
4: right,
3: mira, t'explico que a Disney l'olor que més destaca en tot el parc és l'olor crispetes.
5: Sac de sons.
3: No és una casualitat.
5: L'escoltem.
3: És una estratègia perquè els visitants consumeixin més crispetes i begudes. Així és que si vas a Disney, tingui en compte.
4: Anem a donar-li una mica de descans.
3: La creativitat també és desperta. Agafa aire, deixa-la anar i somriu.
4: Eric Clapton i ara...
0: La xarxa de comunicació local.

programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Carolina, i a la primera federació continua guanyant el Nàstic 1-0. A punt de fer el segon a la sortida d'una corna. Abans l'Europa ha estat a punt d'empatar un altre cop amb un gol olímpic de corna. La setmana passada ja en va fer dos. I de la seva banda, el Sabadell continua empatant a 0. El Sabadell mateix any està guanyant a Elda, per tant, ara mateix el Sabadell seria tercer a la Nàstic 1 de Cens. I l'Europa de moment manté plaça perquè els seus rivals directes, Cartagena i Algeciras, també estan perdent els seus rivals. Vinga, i en bàsquet, estàvem parlant de la tercera fet de les eliminatòries prèvies a la fase final, en partit únic, Vic i Mollet, que estaven en un partit molt igualat, però abans hem pogut seguir-ho. A la televisió local també i a la plataforma La Xarxa Més, Mollerussa i Navàs han jugat aquesta tarda.
1: Han jugat aquesta tarda, recordem que el Mollerussa havia perdut la fase de campió i quedava repescat en aquesta següent ronda contra que van guanyar el Navàs.

0: com ha anat aquest partit entre Mollerussa i Navarra. Jordi Cochran.
1: Victòria del Mollerussa per 82-67 davant del Navàs, una victòria que suposa la classificació del conjunt de la Clau d'Urgell per la fase final del playoff d'ascens de la segona FEP. Una victòria de l'equip lleidatà que ha començat un partit molt igualat en què fins i tot

tota la temporada des del principi, des del primer dia que vam començar a treballar. És veritat que és la primera, el primer any del club a la categoria, però que quan veiem que estem en bones posicions ho volem allargar i bueno, ara volíem arribar aquí amb opcions reals al final. Sí que preferíem guanyar la setmana passada, no? però sabíem que també teníem aquesta segona bala a la recàmera i l'havíem d'aprofitar, molt contents.

0: de dos jugadors que ens ajuden un munt, tant el Connor com el Bubba. Hem sigut capaços de controlar molt bé el rebot, tot el defensiu, i no hem permès segones oportunitats, inclús no hem agafat bastant defensius. Per tant, si així se'n surt, el rebot ha sigut una clau que ens ha donat mig partit segur.
1: I també en el dia d'avui el poliesportiu aquí a Mollerussa ple de gom a gom d'aficionats, un fortí el que heu fet durant tota la temporada i avui un dia més.
0: Els sites importants no fallen mai. Sí que és veritat que durant l'any potser no hi ha hagut tanta gent, però sempre hi ha hagut gent, sempre ens han animat i ens han recolzat, i nosaltres així ho hem sentit. Però és veritat que, clar, quan parles amb aquestes dues cites a casa, la gent és el factor diferencial que al final ens ha donat aquest plus.
1: I ara, per això, classificats per la fase final, quin és l'objectiu que us marqueu?
0: Home, ja que hem arribat aquí, intentarem pujar, no? Ja que hi som. Sí que és veritat que és complicat, perquè jugarem contra tres equips més que seran d'un gran nivell. I, bueno, hem d'anar a... Bueno, jo diria sense por, que ja no tenim res a perdre. És una disputa del nostre bàsquet, fer el nostre bàsquet.

0: veiem si acaba pujant el marcador o no. Ara que passa cap a l'altra companya, la Lluís, però
1: veurem si acaba. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: I un resultat que no li val al Nàstic per sortir del descens, i és que ha marcat Jordi Cana, que vol dir que ha marcat el Club Esportiu Europa. Ho ha fet al minut 30 d'aquesta primera...

0: Pino al seu 20è gol i de moment empata un al marcador. Corre el minut 35 de la primera part. Nasi Kun ha marcat Marcos Baselga, Club Esportiu Europa 1, gol al 30 de Jordi Cano.
1: Doncs empaten a un, això refermaria una miqueta més la cinquena posició de l'Europa perquè estan perdent els seus rivals directes, Cartagena i el

0: Vinga, són les 9:36. Anem a parlar també de futbol sala. A la primera masculina, trentena jornada, l'última, amb aquest marcador per a l'Ona Puigcerdà.
1: Doncs tenim un empat a 4 entre Minúcies, el Partit Humà i Serenys, i això fa que Minúcies ha quedat fora del playoff. Però d'un punt el Valdepenya té 3 de Jaén i Manzanares. I de fora, i a més a més, avui es tancava un cicle, un final d'un cicle, perquè
2: Vicenç García deixa de ser el president de la Vita.
1: A més a més, Xavi Cló deixa de ser l'entrenador. I molta part de la plantilla, bona part de la plantilla, doncs també acabava aquí el seu cicle com a jugador de Indústries. Per tant, tenca d'aquesta manera amb aquest 4-4 i fora del playoff el cicle per
3: si et vas perdre allò que sonava quan érem joves.
0: I a la barra que em va la acaba primer i jugarà al playoff contra el Valdepeña. Dos quarts de final, primer partit, 29 de maig, al Palau Blaugrana. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana, analitzava així.
2: Ens el posa una veu patrulla,
4: la Liga regular,
2: perdó,
4: creo que ha sido reconeix
2: i la recorda
4: hacía años que el Barça no ganaba la Liga regular.
2: De simple fins és un d'aquells treballs que de tant en quant aquí ens agrada recuperar el sac de sons.
4: En el partido de hoy, que eso nos interesa más que lo que eso, yo creo que ya hemos hablado. Bueno, te puedo decir que estoy contento con la aportación de los chicos del filial. Por circunstancias hemos venido con cinco jugadores del filial, más Lucas Granda, que está a caballo entre el primer equipo filial. Bueno, hoy era un cómputo general, todo

0: i a tot això, a més, comporta la primera femenina 28a jornada al Penya Clubes, que s'apropa una miqueta més a la possible salvació amb un Les Corts que no l'acaba de tancar.
1: Sí, perquè en aquestes últimes jornades el Penya Clubes va sumar i avui 3

novetats de primera federació masculina. Gol del Múrcia al camp del Torremolinos. Són dos rivals directes del Nàstic. Això faria que, com a mínim, el Nàstic es posés diferències respecte a Tarazona a un punt i Torremolinos a dos. El Múrcia sí que s'escapa i marca el Cartagena a Eivissa. 1-2 continua, continua perdent el Cartagena, rival directe de l'Europa, que amb l'empat davant del Nàstic de moment manté la cinquena plaça de gol. 0-0 i la última vegada no guanyant a Elda, per tant, a la mateixa sala i cau a la tercera. Vinga, 9:41, començàvem el programa on més arguments informatius era la competició europea femenina de waterpolo, i ara és moment de passar a parlar de les masculines, i en aquest cas només de la divisió masculina. Semifinals, segons partit, el millor de 3, ja tenim un finalista, i l'altre eliminatori de semifinals que encara serà pendent de res. Sí, el

0: pel títol aspira rival, perquè a l'altre semifinal s'enfrontaven Barcelona i Sabadell. El primer partit va guanyar el Barcelona i avui ha guanyat el Sabadell per 4-7, i per tant la eliminatòria està empatada i tot es decidirà el tercer partit.
1: El play-off per la plaça europea acabava la tornada de les semifinals.
0: Ja havia guanyat l'anada per 11-20 al Mataró i avui ha tornat a guanyar davant del Rubí per 19-9. Per tant, el Mataró passa a la final. L'altra eliminatòria entre Sant Andreu i Lleixeire l'ha superat el Sant Andreu. Ha guanyat 15-12 davant Lleixeire. A Lleixeire, a l'anada, havia
2: en Joe Cooker ens va deixar grans treballs, incloent-hi aquest,
0: el de 5 per 5, aquestes coses que semblava que a la seva piscina. Per tant, aquesta final serà entre Mataró i Sant Andreu.
1: Doncs el Mataró, que ha fet valer la lògica i ha tornat a guanyar de golejada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassà.
3: Els dos estrànics d'internació que Mataró s'ha classificat per disputar la Conference Cup de la temporada que ve, després de derrotar el Fluxació Rubí per 19-9 en el partit de tornada de les semifinals del play-off per Europa. Els de Víctor González ja havien superat el quadre Vallèsà per un clar 11-20 a l'anada, un avantatge de 9 gols que convertia el maig d'aquest dissabte en poc menys d'un tràfic.

lì la prima partita via voglia di nuovo perdere. Allora prendo la resistenza, la forma del suo ritmo senza flaccagiare. La fluidezza del son 4-5 al sol d'Astrades ha anato augmentant progressivament el seu avantatge en el marcador fins als 13-8. En l'últim període, el Pallars ha anat a fer els braços definitivament parcial de 6-8.

0: després que els barcelonins hagin superat l'Eixei de Tenerife a l'altra semifinal.
1: Ara, a veure quina ocasió ha tingut ara Jordi Cano davant del porter, que ve Rebollo com aturat. Tot que em sembla que al final l'àrbitre havia assenyalat fora de joc. Atenció, perquè hi ha segon gol del Murcia, Torremolinos, per tant un rival del Nàstic que està perdent, i l'LF acaba d'empatar davant de l'Atlético Madrileño. Això vol dir que l'equip alacantí tornaria a ser primer, el Sabadell segon, a un puntet, amb un gol.

0: femenina, però hi ha competicions masculines també. En aquest cas, hoquei lliga masculina, primers partits de 3 dels quarts de final i ja tenim alguns resultats.
1: Sí, ja tenim alguns resultats definitius perquè ja han jugat 3 de les 4 eliminatòries del quart de final. Albert ha guanyat el Noia 2-1, Alició ha superat el Pons Lleida 3-2 i el Reus ha guanyat el Calafell per 1-8. Recordem que això és el millor de 3 partits, ja semifinals i final el millor de 5, però de moment que és eliminatòria, doncs el millor de 3, per tant, agafen avantatge Barça, Liceo i Reus, que a més a més el Reus doncs disputarà el segon partit com a local i serà capaç de guanyar a la pista del Calafell demà a les 6 de la tarda, Igualada, Voltrà.
0: Doncs adéu-n'hi-do com estan les eliminatòries. El Barça li ha costat més del compte de banda. Noia, que ha plantat cara. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
2: Bona tarda, el Noia, precisament està molt a prop de donar un ensurt de mort al Barça, que acabarà amb el

0: superar un medi molt ordenat i amb un gran compromís defensiu. El duel, que marxaria el descans amb empat 5 segons, ha començat a desequilibrar-se per detalls al inici de la represa, amb una jugada de mala sort, visitant que Cervera aprofitava per avançar a l'equip de Ricard Tares. Poc després, a la VAR, exhibia la seva qualitat des de la falta directa per ampliar la diferència a dos
1: aquest
0: fons.
1: Era el perfect gol
0: amb diverses aparicions ha entrar en la lluita pel triomf, malgrat que el gol que deixaria el 2-1 final no arribava fins a dos minuts de l'acabament gràcies a l'encert del capità Aleix Esteller. D'aquí una setmana a l'Ateneu, segon partit de la sèrie amb un noia que intentarà allargar
1: un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure foc lent.
0: Mostrava la seva satisfacció per l'actitud i la imatge del seu equip, el Palau Blaugrana.
3: Sí, bueno, ja saps, jugant contra tot un Barça que vinc a fer una Champions.
1: Però abans de Plegaveles encara podem gaudir una mica més de música, per exemple, aquesta del Lighthouse Family. Aquest és el Questions of Bale, una d'aquelles que no van passar desapercebudes d'aquest magnífic duet.
3: Los Palau m'han llevado hasta el final a la perfección. Y bueno, hemos tenido siempre de poder ganar el partido. Al final se llevan ellos el resultado. Y pensando en positivo, pues bueno, nos da seguridad y nos da fuerza para afrontar el partido en la Ateneo. Yo creo que ha sido un partido muy igualado. Yo creo que no en ningún momento nos hemos sentido superados. Y bueno, hemos hecho el partido que tocaba. La clave hubiese sido que no nos por delante, porque igual ahí nos hubiesen precipitado. Creo que hemos tenido opciones. Recuerdo una Xavi Costa, recuerdo un 3-0 aquí también, claro que podíamos haber ejecutado, no han podido ser, y luego al final, bueno, pues nos hemos decidido el partido con el gol que han defendido, y con el power pues hemos tenido opciones tan claras de haber podido empatar el partido, y no, la prórroga no ha podido ser. Pero bueno, estoy muy orgulloso de todos mis jugadores, han hecho un esfuerzo.

0: i bé, doncs, el cop que hi actuen les normes actuals donen per jugar d'aquesta forma i no és fàcil, has de ser efectiu per desbloquejar els marcadors. Ens ha costat una mica, però al final supercontent per la victòria i per un 0 en l'eliminatori.
1: El primer partit de playoff, sabíem que volíem aquest punt i cada partit ara és una final. La veritat és que l'equip ha estat...

0: Manlleu seria qui hauria de
1: jugar.
0: Però
1: que es sonaven aquest parell, els Lighthouse Family.
0: Del grup
1: avui hem recuperat.
2: Així estan les coses pel que fa
1: que
2: a l'hoquei Lliga Plata. Són les 9:51. Vinga, anem a parlar breument també d'un parell de coses més.

0: Doncs això, el grup nord, d'Hoquei Lliga de Plata, que jo volia córrer massa, el grup sud, que també va acabar avui.
1: Sí, acabava avui, a l'Igualada B ja era líder i havent aconseguit doncs, la primera posició, l'Alcorcón acaba perdent la categoria i aquests són els resultats de Girona, el Covendat.

0: espanyol d'un recurs que havia presentat Liana Galatrell en 3 punts. Per tant, això abans de l'inici de la jornada ja donava el Vilafranca a la segona posició i per tant farà el Vilafranca que jugui la promoció d'ascens. L'Igualada bé, ocupa la primera posició, evidentment no pot ascendir a l'Igualada masculina perquè ja hi ha el primer equip. Veurem què fa l'Igualada bé amb aquesta plaça que és seva i doncs veurem què n'acaba.
1: Molt bé, i breument hem de repassar també en handbol. Avui acabava la Lliga pel Lleida a la 21 hora femenina. I en aquest cas a l'Hockey Hierba, a la 21 hora masculina, demà diumenge tindrem els partits de la 21a jornada tant a la divisió d'honor masculina com a la femenina.
0: Doncs amb aquests partits a les 12 de l'Atlètic Terrassa Polo, a 3 quarts d'una Igara Campo, a 3 quarts d'una també Taburins de Terrassa, a la 1 Júnior Barça, això pel que fa la divisió d'honor masculina.
1: Doncs vinga, 9:52, ronda.

0: descansa pel Barça.
1: El Barça està guanyant per 3-0 i ja força encarrilada aquesta final davant de l'Atlètic de Madrid. Veurem si suma el títol, seria el tercer de la temporada, la tercera Copa de la Reina consecutiva i la dotzena de la Copa.
0: A la primera federació masculina, descansa Tarragona, Pere Ortega.
1: Ha acabat la primera part, completat els primers 45 minuts. Una primera part trepidant amb gol del Nàstic i gol del Club Esportiu Europa. Acabat amb el resultat d'empat a 1, s'avançaven els granes a través d'un gol de Marcos Pacelga. El minut 11 de la primera empatava l'Europa al 30 a través de Jordi Cano. El Nàstic en rival de moment aquest empat. Els jugadors al bàsquet sense descans aquí al nou estadi Costa Daurada.
0: Perfecte, demà ens explica com acaba la partit i escoltem el protagonista. Gràcies. Bona nit.
1: Bona nit, fins ara.
0: I el Sabadell, què està fent?
1: Doncs ja està fins a les cases, el Sabadell davant l'Antiquera. De moment no hi ha gols, 0-0 al Marcador.
0: De moment el Sabadell seria segon, perquè el Elche i l'Atlético Madrileño estan empatats. Seria segon a un punt de l'Elche. Si marca el Sabadell, de moment se situaria líder. I l'empat en la filla de l'Europa deixa l'Europa cinquè. Per tant, manté de moment plaça de play-off. I de fet, amb un taller una miqueta més l'avantatge respecte al Cartagena, que està perdent 2-1 a Eivissa, i respecte a l'Alcocira, que està perdent 0-1 amb l'Hèrcules. I ara és una baixa, el Nàstic continua en descens, malgrat aquest empat,
2: malgrat que estigui perdent Tarragona i Torremolinos i l'Alcocira.
0: D'altra banda, en... ja us ho diré, en bàsquet, a Lliga ACB, a la Manresa, que s'ha fet?
1: Està guanyant 46-39 davant Casa de Mont Saragossa.
0: I a la tercera feba, eliminatòria prèvia a la fase final, a partit únic, estava molt emocionant aquest Vic Mollet, Ràdio Vic, que portet.
2: Tot i que és un dels temes d'allà, perquè avui és el que justament tanca el sac de sac. I el tanca per ser desligat fins aquí a 7 dies.
0: Perfecte, doncs demà ens expliques a la crònica com acaba el partit. Gràcies, Pep. Bona nit. Més bàsquet, passa descens a Lliga Femenina Challenge, anada de la segona eliminatòria que fa el GEC, allò.
1: Doncs està perdent de 21 punts, de 70.

0: hem arribat, hem pogut superar-les i ja pensant en demà, que queda moltíssim i que no hi ha res aconseguit encara.
1: Doncs demà us expliquem com va la final de Vilassana i moltíssimes coses més. Ana Freixa, gràcies. Bona nit, déu-n'hi-do.
2: Bona nit, Ignasi. Déu-n'hi-do aquest tram final de temporada.
1: A recuperar-se. Fins aquí la joc al programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so. Ens haurem parlat d'Anna Freixa i l'Ignasi Torpedo, Rapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana des de la vostra ràdio local i recordeu

0: mira, podría
1: en el nostre poble hi viu una gran comunitat de dones. Viuen
2: la xarxa de comunicació local
1: als barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants.
3: Ona Bitlla.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, a les 10 us parla Adrià Jurado. Un home ha mort a trets aquest vespre en ple carrer al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. La divisió d'investigació criminal dels Mossos investiguen aquesta mort violenta que s'ha produït al voltant d'un quart i cinc minuts d'avui del vespre al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets ha marxat caminant, sense fugir, corrents pel carrer Química en direcció a la Gran Via. La investigació dels Mossos està sota secret de les actuacions. Al lloc s'han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana i el sistema d'emergències mèdiques, que hi ha enviat 5 unitats. En arribar-hi han constatat que la persona estava morta. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva darrera intervenció pel viatge a Califòrnia, ha volgut també fer una defensa del talent català pel món. L'escoltem.
6: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, humilitat, nosaltres no hem de dir cap aquí interrogant, però tampoc hem d'estar arrugats i tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, expressant, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
5: I ho ha fet des d'un dels seus polítics de més oposició, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa el govern californià. I parlem de successos, ja que l'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Sal, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Es van tenir lloc el novembre del 2024. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I en cultura, aquesta nit torna a conquerir la Nit dels Museus Catalunya amb una nova edició d'aquest esdeveniment. Escoltem a Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
7: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
5: I unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I en esports, el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina del Futbol contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Per ara, el resultat del maig és de 3-0, favorable a les blaugranes. I per una altra banda, el Primera Federació Derbi Català. L'Europa i el Nàstic empaten en el camp del nou estadi de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: de la foto que guardo, cómo vivir en el campo desde el seu nou disc tan lejos como esta tarde me lleve. Disc que defensen en directe divendres 29 de maig a la sala Almodós Bar en una nova sessió del BIS, al Barcelona Independent Sessions. Una vetllada de luxe perquè aquella mateixa nit també pugen a l'escenari Invisible Harvey, la banda barcelonina, capitanejada per Dimas Rodríguez. Estan gravant nou material i aviat hi hauran novetats. De moment, tirem del seu últim disc, disc que Invisible Harvey publicava el 2022 i que es diu Titulador de Canciones. Des d'allà deixem anar aquesta meravella titulada Hay tanta menta en tu mirada. Invisible Harvey.
1: Esta noche los taxis

escanejant el sotabosc de les escenes musicals a la Casa i Captura de boniques cançons. Cada dissabte a les 10 de la nit a ICAT, amb Raül Hinojosa.

0: Segueixes a la sintonia dedicat, això és el Son Hunter, i aquesta cançó Nobody Loves You forma part de Hotel Berlin, un dels dos discos nous que surten aquest estiu de Fresher and Stanley Briggs. El duet, en base a Berlin i format per Stanley Briggs, nom artístic d'André Hermandjun, exmembre del grup franco-suec Hermandjun, que segur que recordes. Després de deixar la banda, va començar una trajectòria en solitari molt prolífica que inclouen uns quants discos amb Fresher, que és el projecte de la cantant i compositora alemanya Fresher Schiller. I junts han publicat diversos discos des de finals dels 2000. Fresher and Stanley Briggs presenten les seves noves cançons dijous 28 de maig a la Sala Taro de Barcelona.
1: Son Hunter a ICA.
0: Uns dies abans, diumenge 24, i en horari de vermut, qui puja a l'escenari de la Terrassa Fènix de la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols i jugant a casa és Xavier Calvet. El guitarrista del grup Bullet va incloure aquesta 6 Top al seu primer disc en solitari, disc que el segell de Barcelona Becore va publicar el 2017 i que Xavier Calvet va titular Firebird. 6 Top. Xavier Calvet.

I aquesta és Eclipsi, una de les noves de Les Cruets. La banda del Montseny la inclou al seu nou disc Eco, disc publicat pel segell català Van Rover. Les Cruets el presenten dissabte 23 de maig al festival Som del Montseny, a Santa Maria de Palautordera, un sarau on també actuen, entre d'altres, Power Burkas, que ja han deixat anar un parell d'avançaments del seu pròxim disc, el seu quart LP titulat Amb la fi al davant, disc que publica Becore i que inclou aquesta No em venguis més. Power Burkas.

escanejant el sotabosc de les escenes musicals a la caça i captura de boniques cançons. Cada dissabte a les 10 de la nit a ICAT, amb Raül Hinojosa.

0: segueixes a la sintonia d'ICAT, segueixes al Son Hunter. Aquesta es diu Secret Tuek i és una de les noves de Mare. La cantant de Bilbao presenta les seves cançons en directe el dia 23 de maig a la Sala Vol de Barcelona.
1: Son Hunter a ICAT.
0: Un dia abans, divendres 22 de maig, la Sala Abloat del Poble Espanyol de Barcelona acull el concert de Las Fin del Mundo, el grup argentí que aterra a Barcelona enmig de la seva gira que les ha portat per Europa aquest maig. Aquestes diu Las Noches i elles són Las Fin del Mundo.

Solo Contigo és una de les cançons incloses al nou treball de Paco Te Quiero. El grup de Barcelona va passar fa poc pel Sound Hunter per presentar-nos el seu nou disc, Hay un pez naranja en el suelo del metro. Pots recuperar l'entrevista a la plataforma 3CAT. Tecleges el cercador Sound Hunter i allà tens tot l'històric del programa. També el dedicat al 10è aniversari del grup de Sant Pere de Ribes, Últim Cavall. Deix, deixem anar, tempestes de sorra.

0: I aquesta es diu Wait, i la trobes al disc Split que les barcelonines Walking Lands van passar a presentar-nos fa unes quantes setmanes. Tot això ho pots recuperar, com dèiem abans, a la plataforma 3CAT.
1: Son Hunter, amb Raúl Hinojosa.
0: Marxem, però tornarem dissabte que ve a les 10 de la nit a la sintonia d'ICAT. Tanquem amb una novetat des de Sant Feliu de Llobregat i des del disc Sento Sentiments. Fins on, bons nois.

0: Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa que acostumo a dir que és ambiciós i avui molt, perquè he provat una cosa i m'ha sortit bé. Des que fa 6 anys vaig començar a fer aquest programa ICAT FM, hi ha tot de discos que tinc al cap. Els primers anys vaig voler no repetir artista, fins que un dia vaig trencar aquesta regla, diria que va ser amb els Beatles, i després ara això ja no és problema. El problema que tinc és que si per mi fos, cada setmana podria posar un disc de Bob Dylan i Desire seria un dels discos que posaria. Potser no hauria estat el primer de la llista després d'haver fet el Planet Waves, jo diria, ara fa 5 anys o així. Però segur que hi seria. El que passa és que les circumstàncies de l'actualitat, a la qual no està lligada orgullosament aquest programa, enguany em porten a parlar-ne, perquè dos dels músics més importants d'aquest disc i en general d'aquells mitjans dels anys 70, la banda de Dylan, faran ara aviat, la setmana que ve, una gira per Europa revivint aquest disc i la gira posterior en el seu 50 aniversari. Resulta que a través de Facebook ja fa anys que estic en contacte amb un d'ells i amb la promotora que els porta cap aquí he aconseguit una mena d'entrevista a distància. Estem parlant de Rob Stoner, que era el baixista i director musical de l'època, la banda de Dylan, i Scarlett Rivera, la violinista omnipresent a tot el Desire, que van fer amb ell també la gira de Rolling Thunder Review posterior a la sortida del disc, que la sortida va ser al gener del 76. Per tant, avui, a banda del que es fa normalment en aquest programa, que és parlar una mica sobre les cançons i les gravacions, les circumstàncies, doncs tindrem les seves aportacions particulars i generals sobre aquella època amb Bob Dylan i també una miqueta sobre la gira actual, que curiosament passarà per Madrid, Saragossa, Avilés, Gijón i A Coruña, però lamentablement no sé per què, no per aquí, no per casa nostra. La veritat és que em sorprèn força com és que no arriben a Barcelona. Jo crec que un Apolo el podrien haver omplert fàcilment. Per tant, el programa d'avui és un format diferent, és un programa molt llarg, estirarem forçosament amb el podcast, però crec que val la pena. A veure, Desire és el 17è disc de Bob Dylan. En aquell moment tenia 34 anys i s'acabava de divorciar. Bueno, no s'acabava de divorciar, estava en el procés de dissolució no amistosa del seu matrimoni amb Sarah Lawrence. Creativament estava en un moment brillant, això sol passar amb els desastres. Havia publicat l'any 75 el que molts considerem el seu millor disc, Blood on the Tracks, i després d'aquest Desire faria el Street Legal, però va ser 2-3 anys després, perquè va dedicar-se molt a fer la gira, i després ja faria aquest salt cap a la trilogia cristiana, tan curiós, amb el que va pràcticament acabar els 70 i entrar en els 80. A Desire, Dylan per primer cop busca un col·laborador per escriure lletres. Ho fa amb Jacques Levy, que venia del món del teatre i havia fet coses amb Roger McGuinn dels Byrds. Dylan volia fer unes lletres més narratives i tant que ho va aconseguir. Hi ha cançons, és un disc conegut per dins de les cançons llargues, té moltes cançons llargues que en general expliquen històries complexes, en general, amb excepcions, com a mostra, aquest Hurricane que acabem d'escoltar ens explica de manera periodística i artística alhora el cas d'un boxejador negre que van acusar i condemnar injustament per uns assassinats. La lletra, la veritat és que és per emmarcar. T'explica la història com si fos un article de diari de Robin Hurricane Carter. Va ser acusat d'un triple assassinat a través de falsos testimonis, irregularitats policials i judicials, perquè es veu que la policia de New Jersey, de la població de Patterson, li tenia jurada perquè ell era molt crític amb el racisme institucional. Va ser declarat culpable, va estar 19 anys a la presó fins que es va declarar nul·la la sentència per les irregularitats i l'ocultació de proves exculpatòries que s'havien amagat a la defensa. Un cas molt bèstia que va denunciar, és una cançó de protesta. no va servir de molt en el moment, perquè fins a l'any 88 o així no va ser alliberat. Musicalment ja heu vist que tenim el violí molt present com mai en una gravació de Bob Dylan. I jo recordo en aquella època pre-internet on tot costava més de saber, però a canvi sabies que les coses eren veritat, s'explicava que un dia Bob Dylan anava en cotxe pel carrer i va veure una noia amb un violí, va parar i li va preguntar: ei, tu saps tocar aquest instrument? I ella va dir que sí, i així va acabar convertint-se aquest instrument en el protagonista pràcticament sonor del disc. I he tingut la sort de poder-li preguntar a qui la toca, toca el violí, Scarlett Rivera, si això era cert.
1: I met Bob Dylan walking down 13th Street on a hot June afternoon with my violin case slung over my shoulder.
2: Vaig conèixer en Bob Dylan mentre caminava pel carrer 13, un calorós migdia de juny, amb el meu estoig de violí penjat a l'espatlla. El seu cotxe va passar molt a poc mentre jo caminava. Quan es van aturar per preguntar-me si sabia tocar allò, vaig dir que sí. I allò va portar una conversa al costat del cotxe en què em va demanar que pugés. Havia d'escoltar-me tocar. Va insistir molt en que m'havia d'escoltar. Em vaig adonar que realment era en Bob Dylan i vaig pujar al cotxe. Em va dir que el seu estudi era molt a prop, cosa que era certa, a Greenwich Village. Allò va derivar en diverses hores tocant junts. Tocava cançons que jo no podia conèixer de cap manera, sense partitures, sense instruccions, ni tan sols em deia en quina tonalitat estava cada peça. Només deia: toca, i jo l'acompanyava.
1: I had no idea whether he was happy with what I was doing or not.
2: No tenia ni idea si li agradava el que feia o no. Però després de dues hores va dir: he d'anar a veure un amic meu que toca. Així que vam recollir, vam tornar al cotxe, vam donar un parell de voltes per Greenwich Village fins a un club que es deia The Bottom Line.
1: Which had The Bottom Line, which had a marquee saying Muddy Waters.
2: Que tenia una marquesina que deia Muddy Waters Band. Vam entrar, em va deixar en una taula i vaig pensar que allò seria el final, però ell va pujar a l'escenari amb Muddy Waters i després d'una cançó va anar al micròfon i, mirant-me des de la distància entre el públic, va dir: ara us vull presentar la meva violinista.
0: M'he preguntat si després d'aquella trobada com van anar les coses.
1: It wasn't actually a jam session, it was a private, you know, audition between me and Bob Dylan from that first day.
2: Realment no va ser una jam session, va ser una audició privada entre ell i jo des d'aquell primer dia.
1: Giving me the address of Columbia Studio.
2: Uns quatre dies després vaig rebre una trucada directament d'en Bob Dylan donant-me l'adreça dels Columbia Studios i l'hora per començar. Les sessions eren molt llargues. De vegades no sortien fins a l'alba de l'endemà. Eren molt intenses i de vegades feien múltiples preses de cada cançó. Encara existeixen les fulles de gravació de Columbia.
1: Tangled, which is the recording history of Bob Dylan, which actually is by a guy named Glenn Dundas.
2: Crec que hi ha un llibre que es diu Tangled, de Glenn Dundas, que és la història de gravacions de Bob Dylan, on detalla les llistes de cançons any rere any i també les sessions d'estudi.
0: En aquella època, Bob Dylan estava deixant de tocar amb The Band com a grup d'acompanyament, també en part perquè The Band s'estaven desfent. No faltava gaire perquè fessin el The Last Waltz. I llavors ell va confiar en el baixista, amb una decisió que sol ser encertada en els grups, per fer de director musical. I així ell es podria dedicar a viure més en el món de les sensacions i la part més artística, més etèria, i tenir algú que posa els peus a terra. El baixista era Rob Stoner, que ell li havia presentat un amic, i també és un altre dels que ve de gira a la setmana que ve. Jo espero conèixer-la en persona a Saragossa, que és el que ens queda més a prop. Li he preguntat com va acabar sent el líder de la banda de Bob Dylan durant aquells 3 o 4 anys posteriors.
3: He already knew of my reputation because he'd seen me work with other bands and we had become friends. He told me that eventually he wasn't going to be working with the band anymore.
4: En Bob ja coneixia la meva reputació perquè m'havia vist treballar amb altres bandes i ens havíem fet amics. Em va dir que tard o d'hora deixaria de treballar amb The Band i que necessitaria un grup nou per acompanyar-lo. Quan The Band va deixar de treballar amb ell, va provar diverses combinacions de músics i cap no funcionava. Vaig anar a una d'aquelles sessions on intentava gravar el material de l'àlbum Desire. Estava molt desanimat perquè la gravació no estava sortint com ell esperava i llavors em va preguntar, perquè em coneixia d'anys enrere, què faria jo si fos la meva sessió. Li vaig dir que enviaria tothom a casa i tornaria amb un grup reduït. Li vaig suggerir que contractés el meu bateria, en Howie White, i que mantingués l'Scarlett Rivera, que ho feia bé, i que ens poséssim a treballar de seguida. L'endemà a la nit vam aparèixer amb el grup reduït, el Howie Wife, jo mateix, l'Scarlett Rivera i l'Emilou Harris, fent les harmonies. Vam gravar tot l'àlbum Desire en una sola nit. Per tant, ell em va demanar que arreglés l'àlbum i el meu consell va funcionar. Això va fer que comencés a confiar en mi perquè sabia que tenia experiència. Ningú més va voler agafar la responsabilitat, però jo ho vaig veure com una gran oportunitat i així vaig començar a treballar amb ell.
0: Seguim, doncs, amb el disc, escoltant Isis, una cançó que parla sobre el matrimoni. El protagonista es casa amb Isis, però un dia marxa a la recerca d'aventures, potser la recerca personal des de fora cap a dins. I viu coses interessants, però també viu moltes mentides, i descobreix al final que potser el que més s'hauria de valorar era l'estabilitat que tenia al costat d'Isis. Us he dit ja que Dylan s'estava divorciant, no?

0: A Scarlett Rivera li he preguntat com va acabar convertint-se el seu violí en l'element central del so de l'àlbum.
1: Yes, he was very open and generous in the studio.
2: Era molt obert i generós a l'estudi, però primer de tot anem una mica enrere. Les sessions van ser als Columbia Studios. Jo no havia posat mai els peus en un estudi de gravació en tota la meva vida. El primer dia que hi vaig entrar, l'estudi estava ple dels millors músics de sessió de tot Nova York: Eric Clapton i la seva banda, Kokomo, Dave Mason i la seva banda.
1: We all rehearsed, ran through, not rehearsed, ran through each song before recording.
2: Estava ple de músics. Tots van fer un repàs de cada cançó abans de gravar en directe. I cada cançó es va gravar en directe sense overdubs. Després del repàs, em van acompanyar a una cabina de so on vaig gravar les meves parts tota sola, separada de la resta de la banda per qüestions d'aïllament acústic. Així que no em va donar cap instrucció. Només em deia, toca, toca, toca el que sentis.
1: He just said, play along. Play what you hear. And then I walked into the ice. It's called the ice.
2: I llavors vaig entrar a la cabina d'aïllament. I per a cada cançó, començant per Oh Sister, Mozambique, One More Cup of Coffee, vaig improvisar tot el que vaig fer, Sara i totes aquestes. També van fer outtakes, que no van acabar a l'àlbum Desire, com Rita May i Catfish. Crec que n'hi havia una més. N'hi va haver tres que van acabar a Biograph i en Botlex, però no van entrar al Desire.
1: Catfish. I think there was one more that there were three that ended up on the Biograph and Bootleg that were not on Desire. There were wonderful songs and I
2: eren cançons meravelloses i m'hauria agradat que n'hi haguessin posat alguna. Però en fi, sí, només em va donar una instrucció una sola vegada. Va parar la gravació quan va arribar el seu icònic solo d'harmònica Oh Sister, o potser era Sara. Vaig parar i ell va aturar la gravació i em va dir, de fet sí que vull que toquis amb mi. Així que vam tornar a començar la cançó des del principi i quan va arribar el solo d'harmònica hi vaig tocar a sobre.
1: And when I hit the solo with his harmonica, I played along. Little did I know that many people had tried to play along.
2: Poc m'imaginava que molta gent havia intentat tocar acompanyant el seu solo d'harmònica i havia fracassat. Però a ell li va agradar molt el que vaig fer i es va quedar a la gravació.
0: I a Rob Stoner li he preguntat sobre el groove, el caminar pesant i contundent de la base rítmica del disc, que és una característica que molta gent aprecia en Desire. I com és que va arribar en aquest so?
3: The reason is that I was very locked in with Howie Wyeth, the drummer on the Desire session.
4: El motiu és que estava molt compenetrat amb Howie Wyeth, el bateria de les sessions de Desire, perquè ja feia anys que tocàvem junts a la meva banda. Quan va sortir l'àlbum, els diaris van dir que érem la secció rítmica més excitant de Nova York.
3: Lots of experience playing on studio recordings. And we had no direction whatsoever from Bob Dylan.
4: Tots dos teníem molta experiència gravant en estudi i no vam rebre cap indicació concreta d'en Bob Dylan. Ell escoltava el que fèiem i, si li agradava, ho deixava. Jo ja havia gravat molts discos en estil folk i country, incloent-hi American Pie, on vaig tocar el baix i les harmonies. Com que no ens donava indicacions, improvisàvem basant-nos en l'experiència. Sabíem quin tipus de so calia per cada estil. En música de Bob Dylan, toques en estil Bob Dylan. Vam fer les eleccions correctes i per això vam acabar treballant amb ell durant anys.
0: Anem a la tercera cançó del disc, que és la més lleugera. Reconec que en aquella època de post-adolescent en què em vaig comprar el disc, me la solia saltar, la veritat. No entenia aquesta lleugeresa lírica i també musical del meu ídol, però ara l'entenc més. I tot i que no hi fos, també penso que potser el disc seria més coherent.

Moçambic juga un paper desengreixant en el context del disc, que ja veieu que havia començat amb dues cançons de 8 i 7 minuts explicant històries potents. Aquí, en canvi, tenim una temàtica ocasional, una escapada romàntica a Moçambic, rimes senzilles. És més sorprenent, sabent que Dylan mai ha estat a Moçambic i que la cosa era més aviat un joc de fer rimes tontes amb Jacques Levy. La quarta cançó sí que és un pes important dins del disc, és la flamenco gitana One More Cup of Coffee. El disc té 9 cançons, només dues són escrites exclusivament per Dylan i les altres 7 estan coescrites amb Levy. Aquesta és una de les que és pròpiament, exclusivament de Dylan. És una cançó que ressona a Western, frontera mexicana, estil Sam Peckinpah, on algú passa una darrera nit d'amor abans de marxar a la vall que hi ha per allà baix. I veureu que hi ha una veu femenina que en altres moments del disc surten i no és ningú més que Emmylou Harris.

0: En aquesta cançó el violí torna a estar molt present i li he preguntat a Scarlett Rivera com va construir aquests violins en general al disc.
1: I heard those parts of those songs only in the run-throughs before I recorded them.
2: Només havia sentit aquelles parts durant els repassos previs a la gravació, així que havia de captar el significat de la història, escoltar atentament les paraules i especialment l'emoció gitana que invocava el...

0: Cotimer, escoltant discos sencers amb Àlex Torío.
1: En Giral i la P ens trobem amb una cançó que en el seu dia va ser polèmica. Tothom estava molt atent al que feia Bob Dylan i tothom estava molt atent a les lletres de Bob Dylan. La cançó Joy és una altra epopeia, igual que ho era Harry Kane, però en aquest cas qui glorifica de forma, pel que es veu, molt idealitzada i poc realista és a un capo de la màfia de Nova York, Joey Calo, que va ser assassinat juntament amb la seva família mentre celebrava el seu aniversari en un restaurant. Les crítiques, s'entenen, venien per la amoralitat d'idealitzar un mafiós com si fos pacífic, una mica el mateix que es podia haver dit de la pel·lícula de Coppola, no? Del padre.

Perquè en realitat aquest Joey Gallo també se'l coneixia com Crazy Joe, perquè era especialment violent. No entenem ben bé per què Dylan, què li va veure o Dylan o Jack Levy. Ens retrobem d'aquí 11 minutets.

0: Estem acabant el programa per l'emissió regular de l'FM dedicat, però jo us he dit que continuarem bastanta estona més. Per acabar, li he preguntat a Rob Stoner com va ser treballar amb Dylan durant el disc i durant la gira. És molt interessant, descobreixes moltes coses amb aquesta resposta.
1: To work with Bob, but it was also challenging because he was not communicative.
2: Treballar amb Bob era musicalment molt gratificant, però també complicat, perquè ell no es comunicava de manera convencional. Donava respostes molt vagues i metafòriques. Per exemple, si li preguntaves alguna cosa, et podia dir, podries tocar un acord més taronja? O fes que soni més com un elefant.
1: Now there were a lot of egos in the show.
2: Hi havia molts egos al show, i en Jacques Levy, que també era psicòleg clínic, ajudava molt a gestionar les persones. Com que en Bob no volia tractar directament amb els músics, jo em vaig convertir en el seu assistent executiu. Els músics parlaven amb mi i jo transmetia amb Bob. Sense voler-ho, em vaig convertir en el líder de la banda per defecte, perquè ningú més volia assumir aquella responsabilitat.
0: Els que marxeu ara quan sonin els senyals horaris, us recomano que acabeu d'escoltar el programa en el podcast. Ara, de moment, posarem aquí Romance in Durango, setena cançó del disc, una altra amb sensació de western, la mateixa sensació que ja transmet la portada del disc, i bé, a mi també això em porta a la banda sonora de Pat Garrett amb Billy the Kid, que havia fet ell anys abans. I també tenim l'ocasió de sentir Bob Dylan cantant en castellà en alguns fragments. No és un gran castellà. Els que no seguiu per aquí, fins la setmana que ve, i si no, fins d'aquí una estona.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa. I a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: cada matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No?
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: No, el trobo divertit un fueguito? No, no és divertit un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si teniu tirar-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sergi, tu i jo ens passaríem això total.
2: O mi tana.
4: Clar, igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.